M'ha tocat escriure avui amb poques paraules tota la teva vida.

0: Escolteu a Ràdio Arrels.
1: Anier 95.5.
2: Vens de l'assemblea del complot de la matèria.

Acabeu d'escoltar una proposta musical de Catalunya Nord.

He pres el tros de cel, l'he vestit amb un vel, li he dit no vols morir, vindràs a casa amb mi. Me'n vaig cuidar arreu i es va posar millor a dintre del cor meu.

0: Ràdio Arrels, són les 6.
1: Ràdio
2: Arrels. Ràdio
1: Arrels. L'informatiu. A Ràdio Arrels.
3: Bon dia. Els estudiants de Liceu de Catalunya Nord protesten avui en una manifestació unitària a Perpinyà. Avui la Federació de Pares d'Alumnes ha decidit mobilitzar-se amb els seus fills per intentar calmar els ànims a la mobilització i evitar degradacions del mobiliari urbà. Encara com a conseqüència de les mobilitzacions, la prefectura ha identificat el policia que va ser enregistrat dient proclames masclistes i racistes mentre carregava contra un ensenyant a una manifestació de Perpinyà. Segons han avançat els nostres companys de Made in Perpignan, el policia no portava el número d'identificació obligatori i portava brodades al pit dues insígnies relacionades amb l'extrema dreta. Canviem de qüestió perquè la pluja va tornar a ser protagonista ahir amb ruixats intensos a tot Catalunya. Al Rosselló, una crescuda de la Tet va sorprendre una persona sense llar que vivia en una tenda a prop del riu. La força de l'aigua la va arrossegar, però va tenir sort que un grup de vianants la va veure des d'un pont i els equips d'emergència dels bombers van poder rescatar-la en vida. Les persones sense un domicili fix o aquelles que viuen al carrer són molt més vulnerables als temporals i a les situacions climàtiques adverses que són cada vegada més freqüents. Aquest temporal mediterrani, tot i que no amb la mateixa intensitat, continuarà present durant tota la setmana, d'aquí una estona ens ho explicarà l'Enric Balaguer. I ahir mig matí us ho explicàvem, el primer ministre espanyol Pedro Sánchez ha avançat eleccions legislatives i per tant Catalunya, el País Valencià, les Illes i la Franja aniran a les urnes el 29 de novembre. Els partits dels països catalans estan ara decidint què fer en aquestes eleccions. A Catalunya Sud, de moment, sembla que Junts no canviarà de cara visible. Aliança Catalana ja ha dit que no es presentarà a les eleccions i ara incògnita són la CUP i alhora que decidiran què faran en els propers dies. Esquerra Republicana ha de veure què fa perquè el cap de llista a Madrid, Gabriel Rufián, aposta per una candidatura unitària amb les esquerres espanyoles, mentre que la direcció del partit no en vol sentir ni a parlar. A les Illes, la candidatura Ara Més ha anunciat que no es presentarà amb llistes d'Esquerra Espanyola com havia fet fins ara i farà una candidatura completament balear, igual com ho ha anunciat Compromís pel que fa al País Valencià. I aquest vespre torna el cicle Espiem de cinema en català a Perpinyà i a Prada amb la pel·lícula Viva d'Aina Clotet. Es podrà veure a les 8:30 al cinema Lidó de Prada i a les 9 al cinema Castellet de Perpinyà. Aquest cicle està impulsat per l'OPLC, Xavier Espinet n'és el director.
4: I entenem que el cinema és un respon a demanda de tenir una oferta regular, territorial, visible, de cinema en català, accessible, igualment, perquè és amb subtítols en francès, i que sigui portat per actors ben implantats en el territori.
3: I ara la previsió del temps amb l'Enric Balaguer.
2: La previsió del temps. Enric Balaguer.
5: Bon dia. Avui es calma una mica, però continua l'inestabilitat amb uns vents de llevant molt febles i en una nuvolositat molt espessa i un sostre molt baix, especialment a la plana com també al Vallespí. És molt més obert a Cerdanya i Capcir. Pot tronar i ploure, tot i que no parlem de grans precipitacions. Les màximes són de tardor. Dores organitzarà la Diada de Cerdanya 2027 i avui la màxima hi serà de 20 graus, 16 als Angles, 19 a Nyer, 21 a Rià, 25 a Rodès, 22 a Santa Coloma de la Comanda, 23 a Parets Tortes, 22 a l'Alzina Rodona al Vallespí, 19 a la Presta i 21 a Portvendres. Avui és Santa Flor.
6: Ràdio Arrels, el volum 88.2.
7: Una hora 100% en català.
0: Ràdio Arrels.

0: Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
0: Cada dia i cada hora en català.
2: No perdem el nord. L'Oriana Penyer.
3: Bona set i escolteu No perdem el nord, el vostre programa matinal a Ràdio Arrels. Com sempre, ara comencem amb l'informatiu seguit de la previsió del temps.
4: L'informatiu a Ràdio Arrels.
5: Bon dia. Els estudiants de Liceu de Catalunya Nord protesten avui en una manifestació unitària a Perpinyà. Avui la Federació de Pares d'Alumnes ha decidit mobilitzar-se amb els seus fills per intentar calmar els ànims a la mobilització i evitar degradacions del mobiliari urbà. Encara com a conseqüència de les mobilitzacions, la prefectura ha identificat el policia que va ser enregistrat dient proclames masclistes i racistes mentre carregava contra un ensenyant a una manifestació de Perpinyà. Segons han avançat els nostres companys de Made in Perpignan, el policia no portava el número d'identificació obligatori i portava brodades al pit dues insígnies relacionades amb l'extrema dreta. Canviem de qüestió perquè la pluja va tornar a ser protagonista ahir amb ruixats intensos a tot Catalunya. Al Rosselló, una crescuda de la Tet va sorprendre una persona sense llar que vivia en una tenda a prop del riu. La força de l'aigua la va arrossegar, però va tenir sort que un grup de vianants la va veure des d'un pont i els equips d'emergència dels bombers van poder rescatar-la en vida. Les persones sense un domicili fix o aquelles que viuen al carrer són molt més vulnerables als temporals i a les situacions climàtiques adverses que són cada vegada més freqüents. Aquest temporal mediterrani, tot i que no amb la mateixa intensitat, continuarà present durant tota la setmana, d'aquí una estona ens ho explicarà l'Enric Balaguer. I ahir mig matí us ho explicàvem, el primer ministre espanyol Pedro Sánchez ha avançat eleccions legislatives i per tant Catalunya, el País Valencià, les Illes i la Franja aniran a les urnes el 29 de novembre. Els partits dels països catalans estan ara decidint què fer en aquestes eleccions. A Catalunya Sud, de moment, sembla que Junts no canviarà de cara visible. Aliança Catalana ja ha dit que no es presentarà a les eleccions i ara incògnita són la CUP i alhora que decidiran què faran en els propers dies. Esquerra Republicana ha de veure què fa perquè el cap de llista a Madrid, Gabriel Rufián, aposta per una candidatura unitària amb les esquerres espanyoles, mentre que la direcció del partit no en vol sentir ni a parlar. A les Illes, la candidatura Ara Més ha anunciat que no es presentarà amb llistes d'Esquerra Espanyola com havia fet fins ara i farà una candidatura completament balear, igual com ho ha anunciat Compromís pel que fa al País Valencià. I aquest vespre torna el cicle Espiem de cinema en català a Perpinyà i a Prada amb la pel·lícula Viva d'Aina Clotet. Es podrà veure a les 8:30 al cinema Lidó de Prada i a les 9 al cinema Castellet de Perpinyà. Aquest cicle està impulsat per l'OPLC, Xavier Espinet n'és el director.
6: I entenem que el cinema és un respon a una demanda de tenir una oferta regular, territorial, visible, de cinema en català, accessible, igualment, perquè és amb subtítols en francès, i que sigui portat per actors ben implantats en el territori.
5: I ara la previsió del temps amb l'Enric Balaguer.
2: La previsió del temps. Enric Balaguer.
7: Bon dia. Avui es calma una mica, però continua l'inestabilitat amb uns vents de llevant molt febles i en una nuvolositat molt espessa i un sostre molt baix, especialment a la Plana, com també al Vallespí. És molt més obert a Cerdanya i Capcí. Pot tronar i ploure, tot i que no parlem de grans precipitacions. Les màximes són de tardor. Dores organitzarà la Diada de Cerdanya 2027 i avui la màxima hi serà de 20 graus, 16 als Angles, 19 a Nyer, 21 a Rià, 25 a Rodès, 22 a Santa Coloma de la Comanda, 23 a Parets Tortes, 22 a l'Alzina Rodona al Vallespí, 19 a la Presta i 21 a Portvendres. Avui és Santa Flor.
8: Ràdio Arrels, Alenyà, 95.
2: No perdem el nord. De dilluns a divendres, de 7 a 9.
3: Per avui, doncs, tenim un programa molt dens, sobretot per aquesta primera hora. Comencem, doncs, parlant del poblet de Lles de Cerdanya, que va celebrar la 43a edició de la Diada de Cerdanya. En parla la seva alcaldessa, l'Esther Castilla. Després, història amb la crònica sobre els 100 anys dels fets de Prats de Molló. Farem també el lligam entre incendis forestals i canvi climàtic amb la companyia de l'Albert Noguer. Acabarem parlant amb el músic Pere Jordà, que ens proposa de dedicar un carrer a Catalunya Nord al compositor nord-català Josep Coll.
4: Ràdio Arrels.
2: Ràdio Arrels.
4: L'actualitat a Ràdio Arrels. Amb Enric Balaguer.
7: I és a la part oest de la Cerdanya, un municipi de gairebé 300 habitants, a uns 1.500 metres d'altitud, és conegut com un lloc emblemàtic per l'esquí de fons. És allà on s'ha celebrat la 43a Diada de Cerdanya. Escoltem l'alcaldessa Esther Castilla a l'inauguració.
1: Bon dia a totes, a tots. Benvinguts. Em sento com a alcaldessa de Lles de Cerdanya una privilegiada de celebrar aquesta diada que ens uneix i fa nexe de nord a sud, est i oest a la Cerdanya. Entenc aquesta feta com una oportunitat per escoltar-nos, exposar i empatitzar amb les grans diferències que ens separen, que no són solament fronteres de país, província, sinó que a més hi ha diferències d'interessos, maneres de comprendre i viure el dia a dia als nostres pobles. Jo us convido a gaudir, participar de manera activa, sobretot a l'assemblea, quan obrirem la temàtica dels pobles resilients, pobles vius. Moltes gràcies i gaudim.
7: La temàtica d'enguany ha estat el concepte de pobles resilients.
1: Bé, pobles resilients, pobles vius. Quan ens vam plantejar amb l'equip de govern d'aquest ajuntament la temàtica de la resiliència, vam veure que aquesta s'aplica a tot el que és patrimoni. Se pot aplicar tot, la resiliència. Pobles resilients, paisatges resilients, però també valors resilients. Com tornar a començar? Pobles resilients és parlar d'habitatge, és parlar d'escola, mobilitat, necessitat i qualitat dels serveis de comunicació, infraestructures, però no tan sols infraestructures, sinó també el manteniment d'aquestes infraestructures. La gestió forestal del territori, trobant equilibri amb els diferents col·lectius, ramaderia, pagesia, estacions nòrdiques, amb les quals ja estem desplegant un pla i transformant i reconduint aquestes cap a estacions de muntanya. La recerca, estudi, gestió de la reserva natural, sinergètica. Tot això i més ens porta a estudiar, preveure estratègies i capacitats d'adaptació als canvis. Els canvis socials, econòmics, climàtics, ambientals. Aleshores, volem pobles vius, però no obstant, estem vivint dinàmiques amb tendències que van cap a la població envellida i anem cap a pobles buits.
7: Sílvia Romero, delegada del govern per al Pirineu i el Vall d'Aran. L'Alt Pirineu justament és un lloc on hi ha molts pobles petits i de muntanya. Això dels pobles resilients, que és el tema del debat d'avui, què vol dir?
9: Bé, aquest concepte és molt interessant perquè per fi potser hem trobat una paraula que ens defineix els municipis de muntanya, que som 77 en la nostra vegueria, però també tenim doncs, un bon nombre d'entitats menors descentralitzades i en quant a nuclis, doncs, cada municipi té generalment moltíssims nuclis. Nuclis doncs, que lluiten per sobreviure, per continuar doncs, tenint població, atraient població, continuar doncs, exercint les seves feines tradicionals, a l'agricultura, a la ramaderia, també al turisme i en alguns casos doncs, com a centres de serveis. I la resiliència és aquest concepte de voler continuar endavant amb la seva essència, però adaptant-se als nous canvis, als canvis doncs, en els interessos de la població, població, les necessitats de la població, que sovint els porten doncs, per raons laborals o d'estudis fora, i doncs, aquesta lluita és reconeguda, jo crec que amb resultats. Jo sempre sóc molt positiva, no m'agrada la paraula despoblament, no m'agrada que se'ns qualifiqui sempre amb aquesta etiqueta, per bé ha sigut una qüestió que ens ha definit els pobles de muntanya durant molt de temps, però des de fa també uns quants anys, doncs, les dades de què disposem és que hi ha un manteniment de la població. Sens dubte, doncs, amb tot l'esforç que han fet les administracions locals, les administracions públiques per tenir millors serveis i per tenir noves oportunitats, i hem de continuar per a mantenir la vida i per intentar doncs, ampliar-la. Per tant, la paraula resiliència ens defineix, perquè dona idea de la nostra lluita al territori, des del territori, per mantenir-nos i continuar endavant.
10: La Diada de Cerdanya és una iniciativa transfronterera. Això del transfronterer és, suposo que és un punt positiu.
9: Sí, és un punt molt positiu i és un punt que l'Alt Pirineu i Aran ens defineix, perquè no només és aquesta zona transfronterera amb França, també ho és amb altres parts de l'Alt Pirineu i Aran, que som fronteres amb França, per tant, transfronteres amb Andorra, però també amb altres zones, com és per exemple Aragó, i on jo crec que en general les fronteres mai no han sigut una barrera, sinó que sempre, malgrat les dificultats, hem buscat el millor, el que ens uneix, doncs, per continuar endavant tots els pobles que formen la nostra vegueria. Aprofitar la frontera no com una barrera, sinó com un punt d'unió i d'avanç compartit.
10: Sílvia Romero, moltes gràcies.
9: Gràcies a vosaltres. Gràcies.

0: La Diada de Cerdanya és sempre un moment de festa on la cultura popular és viva. No hi podia faltar la tradicional cercavila. També ha actuat la Colla Castellera de Cerdanya.
1: És una colla recent o antiga?
2: Bé, va començar els primers assajos el 2018, el 2019 ens vam batejar a Plaça Alp i des de llavors que lluitem un any rere un altre per seguir actius i seguir vius.
1: Quan sou?
2: És molt relatiu això, que estiguem a tots els assajos i que participi de tot, potser som 20, 25, 30 persones, a les diades podem ser 50, 60, però bé, en una comarca tan gran amb pocs nuclis amb molta població, doncs costa arrossegar gent i l'activitat de les associacions és difícil al Pirineu en general.
1: Tenim a costat nostre la cap de colla. Cap de colla, teniu gent que venen de l'altra banda, de la Raia?
3: Tenim gent que ve de tota la Cerdanya, tenim gent que ve des de Montellà, Vallvé, All, La Molina, Alp, Puigcerdà, Llívia, tenim gent que ve també de la part francesa, tenim molta gent que ha anat venint també en certs moments de la colla, com que el que dèiem, com que som una colla petitona que participem de tota la comarca i som colla de tota la comarca, doncs hem anat assajant a diferents municipis i també vam assajar, per exemple, la Tour de Querol, llavors teníem molta més gent de la part francesa. Clar, també el fet de no poder tenir un local propi, de tenir assignat una població sense haver d'anar sent una colla itinerant, per dir-ho d'alguna manera, també ens costa que la gent pugui agafar aquesta responsabilitat de venir sempre a assaig, perquè a vegades, doncs això, hi ha temporades que estem a dalt, hi ha temporades que estem a la Tour de Querol i ens costa una mica en aquest sentit. Fem el que podem, tenim una canalla meravellosa que estan supermotivats i motivades i crec que són qui arrosseguen a la gent adulta, a assajos i a diades i a les famílies de tot arreu. O sigui que anem fent.

0: així fer més grossa la colla. Ah.
1: Amb el president de la Comunitat de Municipis Pirineu-Cerdanya, Jorge Armengol, era també

0: a Espanya. El que tenim de trepar és altra cosa, em sembla, és que tenim nosaltres de fixar la gent que es volen implantar també en els pobles petits. Em sembla que això és molt important. De turisme en tindrem sempre. Diuen que hi ha catalans, però de francesos n'hi ha molt, també, perquè, mira, amb el canviament climàtic es veu que hi ha moltes coses que han canviat i em sembla que és això que fa uns 10 anys que ha canviat tot això per la Cerdanya, que sigui de costat francès o costat català. Bueno, és això que et vull dir.
1: A l'acte d'inauguració s'ha anunciat quin poble organitzarà la 44a Diada de Cerdanya.
2: A continuació, anem a definir quin serà el lloc on es farà la diada del proper any. Llavors ho he estat parlant i finalment han acceptat, i els agraïm moltíssim, que l'Ajuntament de Dorres serà el lloc on es farà el proper any la diada de Cerdanya. O sigui que serà, es volem tots, espero, a Dorres.
1: El batlle de Dorres hem après avui que sereu vosaltres que rebreu la propera, la 44a Diada de Cerdanya. Això, com ho veieu?
3: Em fa molta ple.
1: Gerard Gordia, batlle de Dorres.
3: És la primera vegada que participi a aquesta trobada. És quelcom d'important. Aquest món on hi ha molt incert, molt... coses que van mal, cal trobar resiliència i cal trobar solidaritat entre tots els pobles, que siguin d'un costat o de l'altre de la frontera. Tenim de fer les coses juntes, tenim de tenir una idea global de tots els pobles de Cerdanya i que cada cosa se faci amb conciliació dels altres. Volem aportar la coneixença de Dorres, dels banys, de la capella del Belloc i de com trobar més solidaritat, més proximitat a aquest món que va de més en més mal.
1: Bé, amb optimisme, no?
3: Sí, sí, amb molt optimisme, sí.
1: Moltes gràcies.
3: Gràcies.
1: Bona diada de Cerdanya.
3: A vos també.
1: Josep Maria Prat, la 43a Diada de Cerdanya, ahir és, això vol dir que és una tradició ara i que es perpetua. Però potser les expectatives de l'inici i d'alguns moments d'aquestes diades tampoc que no són complertes completament.
4: Sí, la idea era fer una germanor entre la gent de l'Alta Cerdanya i de Baixa Cerdanya. I està costant, però a poc a poc s'està aconseguint. Llavors fem cada any un lloc diferent, i un any a la part francesa, un any a la part espanyola, per veure si així els pobles agafen consciència de que la comarca realment és una comarca única.
1: Quins serien els reptes principals?
4: Bueno, els reptes n'hi ha molts. Estàvem comentant-ho amb altra gent, que un repte és l'habitatge. És intentar veure quines polítiques d'habitatge es poden fer comunes a la Cerdanya entre les dues bandes per evitar que hi hagi aquest problemes d'habitatge, sobretot per la gent jove.
1: Fa molts anys a Font-romeu s'havia parlat d'una assemblea, d'una mena de Consell General de Cerdanya. Com ho tenim, això?
4: No, el que sí que hi ha són reunions dels alcaldes de les dues bandes de la comarca dos cops l'any, que es reuneixen al Consell Comarcal de Cerdanya o al Comitè de Comunes, Pirineu Cerdany. En aquestes reunions conjuntes es parla de coses comunes de les bandes. Això és l'únic que hi ha comú a les dues bandes de la Cerdanya.
1: Quins serien els impediments? La llengua en fa part?
4: Sí, la llengua en fa part. Sobretot cada vegada hi ha menys gent que l'Alta Cerdanya parla el català. És un problema. Avui mateix s'ha vist a la reunió de l'Assemblea d'Alcaldes que el president del Comitè de Comunes, el senyor Jordi Armengol, ha parlat en francès, perquè deia que molts alcaldes francesos no parlen el català. És un problema.
1: Felicitats fins a la...
4: El proper any. El proper any a Dorres. Una part francesa, un lloc que no s'ha fet mai, que pot ser molt interessant.
1: I en pobles on s'ha fet mai n'hi ha un, no?
4: Bueno, n'hi ha molts, però a la part espanyola n'hi ha un, que és Riu.
1: I a la part francesa...
4: N'hi ha uns quants.

0: Doncs, fins a l'any vinent a Dorres.
1: Radio Arers, a Sant Pere dels Forcats, 93.1.
2: He perdut un de l'alquer i ara no m'atreveixo a fer-ho. M'han encertat de l'alquer i he de declarar el meu amor de gamberro.

0: Radio Arrels, a Saragossa, 93.1.
1: Acabem aquesta primera mitja hora amb Catch the Wine de Donovan.

0: Escolteu Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: No perdem el nord. Presentat per l'Oriana Penyé.
3: Són les 7:30, escolteu, no perdem el nord a Ràdio Arrels, i sembla que aquesta setmana doncs, el temps serà cobert i que algunes comarques hi haurà pluja, doncs en parlem amb l'Enric Balaguer ara.
2: La previsió del temps. Enric Balaguer.
4: Bon dia. Avui es calma una mica, però continua l'inestabilitat amb uns vents de llevant molt febles i en una nuvolositat molt espessa i un sostre molt baix, especialment a la Plana, com també al Vallespí. És molt més obert a Cerdanya i Capcir. Pot tronar i ploure, tot i que no parlem de grans precipitacions. Les màximes són de tardor. Dores organitzarà la Diada de Cerdanya 2027 i avui la màxima hi serà de 20 graus, 16 als Angles, 19 a Nyer, 21 a Rià, 25 a Rodès, 22 a Santa Coloma de la Comanda, 23 a Parets Tortes, 22 a l'Alzina Rodona al Vallespí, 19 a la Presta i 21 a Portvendres. Avui és Santa Flor.
5: Ràdio Arrels, a Forques, 95.
2: No perdem el nord. De dilluns a divendres, de 7 a 9.
3: I continuem aquest programa parlant d'història amb la crònica sobre els 100 anys dels fets de Prats de Molló. El canvi climàtic és una de les causes dels incendis forestals, en parlem amb l'Albert Noguer. La música per ajudar ens proposa de dedicar un carrer a Catalunya Nord al compositor nord-català Josep Coll.
2: Escolteu
1: Ràdio Arrels.
2: Ràdio Arrels.

1926-2026. 100 anys després, recordem els fets de Prats de Molló i la figura de Francesc Macià. En companyia de Lluís Puig, director de la Casa Macià.

0: 1926-2026 són els 100 anys dels fets de presa Muyó. Per això des de Radio Arrels hem volgut parlar d'aquests fets importants per a la història de Catalunya i el nostre convidat durant aquesta sèrie serà i és en Lluís Puig, que és director de la Casa Macià i exconseller de la Generalitat de Catalunya. Lluís Puig, bon dia.
1: Molt bon dia.
0: Lluís, parlem d'aquests fets de Prats de Molló, però potser abans de tot cal presentar qui és el senyor Francesc Macià.
1: El personatge que va generar tot un mite, fins que va sent anomenat popularment l'avi.
0: Sí.
1: Però tothom era conegut com l'avi.
0: Sí, però ha estat jove aquest avi.
1: Sí, ho va ser-ho. Mira, en Francesc Macià era el segon de 7 fills. Tenia, per tant, uns quants germans i germanes, i era fill d'en Joan Macià i de Maria Lluçà. I en Macià va néixer un 21 de setembre del 1859. Ja fa força temps d'això, eh? El seu pare es dedicava, la família, per tant, es dedicaven al comerç d'oli, a les Borges Blanques.
0: Sí, allà és bastant normal, no?
1: Exactament, bona terra per l'oli. I és un negoci que va gestionar el pare de Francesc Macià fins poc abans de que morís, eh? Però poc abans de que morís, Macià, quan tenia 16 anys, ingressa a l'Acadèmia Militar Espanyola, a Guadalajara, no de Mèxic, d'Espanya.
0: Sí.
1: I, per tant, entra en el cos d'enginyers, que ell es forma, evidentment, fa la carrera i acaba sent un gran enginyer. Dins de l'exèrcit, ell va demanar per anar a Cuba. No sabem què hi tenia, o quin desig hi tenia.
0: Potser hi havia una mena de moda, no?, de Cuba en Catalunya.
1: Segurament,
0: en aquest moment.
1: Però en tot cas no li van enviar mai. No va tenir aquesta sort. El van destinar a Barcelona, a Madrid, a Sevilla. En fi, van passant per diferents llocs. Tot i que va començar com a telegrafista, va arribar fins a capità. Capità, un oficial de l'exèrcit espanyol, que ell va posicionar-se per modernitzar l'exèrcit.
0: Sí.
1: Era, diguem-ne, un xic progressista. Cal dir per això que l'any 1887 el destinen a Lleida, i allà és on coneix la que després seria la seva esposa, Eugènia Lamarca, filla d'una família noble, rica, lleidatana. Amb Eugènia Lamarca, per tant, es casen i arriben a tenir 3 fills, el Joan, la Josefina i la Maria. I en aquest període és quan en Francesc Macià passa de capità a arribar a ser tinent coronel.
0: És a dir que puja...
1: Va pujant. Tenia una brillant carrera dins de l'exèrcit espanyol.
0: Sí.
1: Cal fer una menció a l'aspecte d'enginyer de Macià, que combinava amb la seva activitat militar. Per què? Doncs perquè va fer importantíssimes obres civils. Ja comença el 1894, a la seva ciutat, Vilanova i la Geltrú, on va néixer, li encarreguen el projecte de fer el clavegram integral. Va començar per aquí. Ell ja tenia una visió innovadora de totes les tècniques d'enginyeria, i això va fer que el 1893 va adquirir els drets d'explotació d'una patent que era el formigó armat. Era una patent d'un senyor francès, que es deia Joseph Mounier. Ell va veure que aquest invent d'aquesta patent d'en Josep Mounier era importantíssim per fer obres, i per tant va fer la primera construcció que es coneix a tot Espanya amb aquest nou material, que va ser un dipòsit d'abastament d'aigua 1.000 metres cúbics a Puigverd de Lleida, un poble lleidatà.
0: L'utilització d'aquest formigó armat era gairebé revolucionari, era innovador.
1: Era tecnologia punta, el que diríem ara, en definitiva, no? Amb aquests materials i amb aquests coneixements fa l'aixecament topogràfic del plànol de Lleida. Després fa tot el projecte d'instal·lació del sistema de telegrafia òptica a la Seu d'Urgell. El 89 fa la construcció del pavelló d'oficials a la caserna de la Seu d'Urgell, i també pren part en el projecte de construcció de la carretera de Sort a Esterri d'Àneu. L'any següent fa el projecte per fortificar Tortosa i també Castellciutat, al costat de la Seu d'Urgell. Així va fent fins que arriba a defensar el ferrocarril del Noguera Pallaresa, i el 95 continua la seva activitat fent el projecte de la carretera de la Seu d'Urgell a Andorra. Imagineu-vos.
0: Sí.
1: Si era compatible fer bona feina amb exercir les seves funcions de militar, eh?
0: Sí, sí. És un militar bastidor, constructor.
1: Exactament. On comença el seu problema? No, el seu problema. Què passa a la història perquè en Macià arribi a deixar l'exèrcit? Doncs passa que el 25 de novembre... Potser ho estem fent molt avorrit de dates, eh? Però
0: no,
1: cal,
0: però
1: cal fer
0: història,
1: història. Sí, sí. El 25 de novembre del 1905, uns militars espanyols fan un atemptat contra el que es deia el setmanari Cucut, una revista, un setmanari Cucut, que era un clau d'humor, el que ara seria qualsevol còmic.
0: Sarcàstic,
1: etc. No? I destrossen la redacció de la revista, on també hi havia un altre diari que es deia La Veu de Catalunya. Aquest atemptat que fan els militars espanyols es coneix en la història com els fets del Cucut. Què fa el govern? Com ara? Crea una llei de jurisdiccions de repressió dels delictes contra la pàtria i contra l'exèrcit.
0: Cent anys dels fets de Presó Molló amb Lluís Puig era el primer capítol.
2: El subjecte principal d'aquest estiu va ser els incendis. Recordem aquí a Catalunya Nord l'incendi de Trevillac, que va cremar doncs, uns 5.000 hectàrees, i podem fer doncs, el lligam amb el canvi climàtic. És el subjecte d'avui dins la crònica CO2 amb l'Albert Noguer.

0: Ràdio Arrels.
1: Arrels.
2: La crònica del planeta. CO2 a Ràdio Arrels.
1: Albert Noguer.
3: Incendis forestals i canvi climàtic. Un cercle viciós. Bon dia. Els incendis forestals, lluny de ser fenòmens puntuals, s'han convertit en una amenaça global que s'agreuja amb el canvi climàtic. Segons la NASA, l'augment de les temperatures i les condicions més seques han incrementat la freqüència i intensitat dels incendis arreu del món. Aquests incendis alliberen grans quantitats de diòxid de carboni, contribuint encara més a l'escalfament global i creant un cercle viciós difícil de trencar. La situació és especialment crítica en regions com el Mediterrani, on els incendis de sisena generació, caracteritzats per la seva intensitat i imprevisibilitat, posen en escac els sistemes d'extinció tradicionals. Experts assenyalen que la combinació del canvi climàtic, acumulació de biomassa i plagues forestals està transformant els nostres boscos en polvorins latents, especialment els boscos del Mediterrani. Davant d'aquesta realitat, la gestió forestal esdevé una eina clau. Pràctiques com la ramaderia extensiva i l'agricultura tradicional poden ajudar a reduir la càrrega de combustible als boscos, fent-los més resistents als incendis. Tanmateix, aquestes mesures requereixen voluntat política i inversions sostingudes, aspectes que sovint es veuen relegats en les agendes governamentals. Per altra banda, la NASA destaca la importància de la tecnologia en la lluita contra els incendis. L'ús de satèl·lits per monitorar els focs en temps real i predir-ne la propagació pot ser vital per a una resposta ràpida i eficaç.
4: Ràdio Arrels, a Saragossa, 93.1.
5: Són les 7 i escolteu No perdem el nord, el vostre programa matinal a Ràdio Arrels. Com sempre, ara comencem amb l'informatiu seguit de la previsió del temps.
4: Ràdio Arrels, a Ribes Altes, 95.
6: Udonímia mancant. A qui li dedicaries un carrer de Catalunya Nord?
7: Saludem a aquesta hora a Ràdio Arrels, el Pere Jordà, bon dia.
8: Salut.
7: I t'hem preguntat a qui li dedicaries un carrer de Catalunya Nord i ens ha respost que el Josep Coll. Qui és Josep Coll?
8: Alors, ja existeix un carrer seu, però és a Illa, està molt bé, però el senyor Josep Coll era natiu de Ceret i va morir a Perpinyà. Doncs era un músic, sobretot compositor, i de fet per els coneixedors de la música dels músics de Cobla era l'oncle de l'Albert Manyac, Albert Manyac Mates. I aquest Josep Coll és molt, que no cal confondre amb Josep Coll i Lligora, el tenorista de Cassà de la Selva, res a veure. El Josep Coll, el nostre que ens interessa, de Ceret, és del segle XIX i va morir molt a principi del segle XX. Llavors, era un músic d'una família de juglars, però ell no va ser juglar. És a dir, que sapiguem, no va tocar mai instruments de cobla, els coneixia perquè ell mateix venia d'una nissaga de juglars. I un dia va tocar en una festa el violí a Ceret, i en el públic hi havia compositors coneguts aleshores com Ambroise Thomas i més gent que van notar que aquest xicot tenia prou talent com per empènyer-lo a perseverar i a fer estudis, el que va fer, i el va portar fins a París, en l'actual Conservatori Nacional Superior de Música de París, on va tenir el segon premi de violí, de composició, me sembla. En fi, es va trobar com a professors aquesta gent que ja l'havia oït a Ceret. Llavors aquest senyor semblava ser que li apuntava una carrera prometedora, però la seva estada a París coincideix amb el cop d'estat de Napoleó el III. No sabem del tot què va passar, si ell mateix tenia simpaties que no anaven en el sentit del descendent de Bonaparte, però el cas és que la seva estada a París es resumeix a 6 mesos i torna a Perpinyà, on fa la seva vida de compositor. Composa moltes peces, una que actualment està perduda és un, un òpera còmic Guillem de Cabestany, on sabem que va fer una versió, va fer servir la melodia de Muntanyes Regalades, amb una altra lletra, evidentment. Actualment la partitura no la tenim localitzada, si mai algú la té a les golfes, que vagi al Museu de la Música de Ceret, que són coses que ens interessen. Sobretot, el Josep Coll va ser partícip de la reforma de la cobla, conjuntament doncs, amb el Turon, André Turon, luthier i músic, modernitzadors d'aquests instruments, però també amb membres, els membres juglars de la seva família, Coll Mates. Ell va escriure quantitat de música per a cobla, de la qual conservem, malauradament, ben poca cosa, però en fi, que encara en tenim. És de remarcar que per aquestes melodies, en tot cas les que tenim, no va fer servir cap melodia tradicional, tot és composició. I això ens situem a la dècada del 1850. També és molt conegut, i aquesta sí que s'ha mantingut per tradició, per el Regina Celli, que encara segueixen cantant a Illa al moment de Pasqua.
7: Que de fet entenc que és per això que Illa té un carrer dedicat, no? Perquè no hi va viure ni va tenir massa relació amb aquella ciutat.
8: Exactament. Aquesta obra era un encàrrec que li van passar i doncs que ell ho va complir, i és veritat que és l'únic, i mira que vam tenir la sort, el Vicenç Vidalú va, per unes circumstàncies extraordinàries que de vegades ens passa, va poder recuperar un arxiu amb pas l'integralitat de la seva obra, però gairebé, en tot cas, de la seva obra lírica. I és així com tenim per exemple tot el conductor d'una òpera que estic ben curiós de saber com devia sonar, Le Spleen du Tambour Major. Sí, gustos del segle XIX, vaja, per exemple. Més seriós, també havia escrit una òpera sobre André Chénier, el poeta, que va acabar guillotinat a la Revolució. Bé, doncs és per això que reincideixo en la meva crida. Si algú té unes partitures manuscrites a casa seu i que no les sap llegir, i ho dic seriosament, que no dubti en preguntar, sigui al Conservatori de Perpinyà, al Departament de Música Tradicional, el Frederic Guisset, el Vicenç Vidalú, la Isabel Garcia, o directament al Museu de la Música de Ceret.
7: Doncs queda fer de la tria, però en tot cas aquesta aposta doncs, per dedicar un carrer a Josep Coll, aquest músic ceretà important, doncs és l'aposta que ens ha triat el Pere Jordà. Moltes gràcies.
8: A vosaltres.
4: Radio Arels, a Sant Nazari, 95.
5: I acabem aquesta hora amb Tancant els ulls de Jordi Vara.

0: Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: Ràdio Arrels.
3: No perdem el nord. L'Oriana Penyé.
4: Són les 8, escolteu, no perdem el nord a Ràdio Arrels i avui us continuarem informant de les manifestacions dels estudiants. Per ara, l'informatiu seguit de la previsió del temps.
0: L'informatiu a Ràdio Arrels.
5: Bon dia. Els estudiants de Liceu de Catalunya Nord protesten avui en una manifestació unitària a Perpinyà. Avui la Federació de Pares d'Alumnes ha decidit mobilitzar-se amb els seus fills per intentar calmar els ànims a la mobilització i evitar degradacions del mobiliari urbà. Encara com a conseqüència de les mobilitzacions, la prefectura ha identificat el policia que va ser enregistrat dient proclames masclistes i racistes mentre carregava contra un ensenyant a una manifestació de Perpinyà. Segons han avançat els nostres companys de Made in Perpignan, el policia no portava el número d'identificació obligatori i portava brodades al pit dues insígnies relacionades amb l'extrema dreta. Canviem de qüestió perquè la pluja va tornar a ser protagonista ahir amb ruixats intensos a tot Catalunya. Al Rosselló, una crescuda de la Tet va sorprendre una persona sense llar que vivia en una tenda a prop del riu. La força de l'aigua la va arrossegar, però va tenir sort que un grup de vianants la va veure des d'un pont i els equips d'emergència dels bombers van poder rescatar-la en vida. Les persones sense un domicili fix o aquelles que viuen al carrer són molt més vulnerables als temporals i a les situacions climàtiques adverses, que són cada vegada més freqüents. Aquest temporal mediterrani, tot i que no amb la mateixa intensitat, continuarà present durant tota la setmana, d'aquí una estona ens ho explicarà l'Enric Balaguer. I ahir mig matí us ho explicàvem, el primer ministre espanyol Pedro Sánchez ha avançat eleccions legislatives i, per tant, Catalunya, el País Valencià, les Illes i la Franja aniran a les urnes el 29 de novembre. Els partits dels països catalans estan ara decidint què fer en aquestes eleccions. A Catalunya Sud, de moment, sembla que Junts no canviarà de cara visible. Aliança Catalana ja ha dit que no es presentarà a les eleccions i ara incògnita són la CUP i alhora que decidiran què faran en els propers dies. Esquerra Republicana ha de veure què fa perquè el cap de llista a Madrid, Gabriel Rufián, aposta per una candidatura unitària amb les esquerres espanyoles, mentre que la direcció del partit no en vol sentir ni a parlar. A les Illes, la candidatura Ara Més ha anunciat que no es presentarà amb llistes d'Esquerra Espanyola com havia fet fins ara i farà una candidatura completament balear, igual com ho ha anunciat Compromís pel que fa al País Valencià. I aquest vespre torna al cicle Espiem de cinema en català a Perpinyà i a Prada amb la pel·lícula Viva d'Aina Clotet. Es podrà veure a les 8:30 al cinema Lidó de Prada i a les 9 al cinema Castellet de Perpinyà. Aquest cicle està impulsat per l'Opel AC, Xavier Espinet n'és el director.
6: I entenem que el cinema és un respon a una demanda de tenir una oferta regular, territorial, visible, de cinema en català, accessible, igualment, perquè som subtítols en francès, i que sigui portat per actors ben implantats en el territori.
5: I ara la previsió del temps amb l'Enric Balaguer.
3: La previsió del temps. Enric Balaguer.
7: Bon dia. Avui es calma una mica, però continua l'inestabilitat amb uns vents de llevant molt febles i en una nuvolositat molt espessa i un sostre molt baix, especialment a la plana com també al Vallespí. És molt més obert a Cerdanya i Capcí. Pot tronar i ploure, tot i que no parlem de grans precipitacions. Les màximes són de tardor. Dores organitzarà la Diada de Cerdanya 2027 i avui la màxima hi serà de 20 graus, 16 als Angles, 19 a Nyer, 21 a Rià, 25 a Rodès, 22 a Santa Coloma de la Comanda, 23 a Parets Tortes, 22 a l'Alzina Rodona al Vallespí, 19 a la Presta i 21 a Portvendres. Avui és Santa Flor.
8: Radio Arrels, a Pollestres, 95.
3: No perdem el nord. Cada dia, de dilluns a divendres, de 7 a 9 del matí.
4: D'aquí poc acollim en professor Joan Becat pels seus comentaris d'actualitat. Parlarem també amb la cantant mallorquina Miquela Lladó. El cicle Espia de cinema en català, doncs és aquest vespre, comença aquest vespre. En parlem amb la Laura Pi i en Xavier Espinet.
8: Radio Arrels, a Sant Joan la Sella, 95.

0: Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: Comentaris d'actualitat, anàlisis i punts de vista. La crònica d'opinió amb el professor Joan Becat.
3: Escolteu Ràdio Arrels i com cada dimarts a aquesta hora saludem a Joan Becat. Joan Becat, bon dia.
4: Bon dia.
3: Avui ens vols parlar de les revelacions que ha fet el mitjà Mediapart, que han creat un afer Bardella, podríem dir.
4: Sí, i sembla el joc de la batalla naval. Dimarts, el diari Mediapart, Media i Part de Participació, apunta a Jordan Bardella, B1, vaixell tocat. El dimecres, rèplica de Bardella, M1, tot és fals, un cop dins l'aigua. El dijous, Mediapart torna a apuntar, B2, documents publicats, vaixell tocat. Divendres, Bardella sempre nega tot i afegeix que portarà el diari als tribunals. M2, un altre cop a l'aigua. Ara, tothom espera el tercer tir de Mediapart per veure si el vaixell Bardella és enfonsat o bé si continua flotant, tot i que fa aigua per tots els forats. Mediapart és un diari en línia molt seriós que s'ha fet una especialitat de destapar escàndols, malversacions, afers polítics o afers de diners. És sempre ben documentat i quan porta a la llum un afer se sap que tot és quadrat i verificat. Tot sovint se li han fet denúncies davant dels jutges i s'ensall, car els seus documents fins ara han sempre estat validats per la justícia. Per exemple, és Mediapart que ha destapat l'afer Cahuzac, aquest ministre del pressupost de François Hollande, que tenia comptes en Suïssa per evadir diners. Cahuzac també ho va negar, mentint descaradament, i va saltar com a ministre abans de ser condemnat per la justícia. És Mediapart que ha revelat l'afer Betancourt, la rica propietària i persona gran de L'Oréal, a qui van sostreure diners per la campanya de Nicolas Sarkozy. També és Mediapart que ha revelat l'afer Gaddafi, Sarkozy-Gaddafi, els 50 milions de dòlars de Líbia per les campanyes de Sarkozy. Va atacar Mediapart en justícia, com ho vol fer ara Bardella, però hi va haver un non-lieu, és a dir, que els documents van ser validats i la justícia no va trobar cap motiu per perseguir Mediapart. És l'invers que ha passat i Sarkozy és encara dins l'afer Libi fins al coll. També l'any passat és encara Mediapart que ha destapat l'afer Betarram, aquest col·legi catòlic prop de Lourdes, on els alumnes van patir violències físiques o sexuals, pedofília. Per tant, encara que sigui d'hora per dir si Bardella s'ensallirà amb unes denegacions, es veu que tota la premsa i el món polític donen per fomentades les acusacions de Mediapart. Última cosa a saber de Mediapart, no és qualsevol petit diari, no, és un diari en línia, digital, editat en francès, en anglès i espanyol, escàndol internacional, fet a París, que supera els 250.000 abonats. És el tercer en difusió després de Le Monde i El Figaro, i és l'equivalent, per donar un exemple, del diari esportiu L'Equipe pel nombre de lectors. O sigui, que és un mitjà de comunicació important i molt seguit. Doncs, tot el que diu impacta sempre.
3: Ens has presentat aquest diari Mediapart. Què se li retreu exactament a Jordan Bardella?
4: Doncs, Mediapart ha revelat tota una sèrie d'escrits i de missatges sobre les xarxes socials atribuïts a Jordan Bardella en intercanvis amb grups de membres del Front Nacional o de joves que eren pròxims. són escrits racistes, molt, antisèmites, conspiracionistes, amb tot a l'interior el que l'extrema dreta deia i diu amb odi sobre els jueus. Era entre 2013 i 2015. Nascut el 1995, doncs Bardella tenia 18 a 20 anys. Feia un any i mig que era al Front Nacional. El mateix any 2015 era ajudant parlamentari del diputat europeu Jean-François Jalc, llavors vicepresident del Front Nacional, pròxim a Jean-Marie Le Pen. Aquest diputat i Bardella han estat embolicats en l'afer sobre la prevaricació dels fons europeus de Marine Le Pen, encara pendent de decisió de la Cort de Cassació. També Bardella era seguidor d'Alain Soral, un ideòleg antisemita d'extrema dreta que serà condemnat precisament per antisemitisme i ara és refugiat a Rússia, des d'on continua a enviar a França els seus vídeos a les xarxes. Tot ben mirat, a veure, amb fredor, no seria estrany que llavors un jove seguidor del Front Nacional, com Bardella, en un ambient d'extrema dreta, llavors racista i antisemita,

0: L'endemà de la publicació, en una conferència de premsa amb Marine Le Pen, Jordan Bardella afirma que tots els documents són falsos, que mai ha dit o pensat el que contenen, i porta queixa en difamació contra Mediapart. És a dir, que és ell mateix que crea l'afer Bardella. Carallabontes, si hi ha proves i arribaran l'endemà, haurem mentit? I això posarà en dubte la seva credibilitat i, de retruc, la de Marine Le Pen, que l'ha triat. Ella, en la conferència de premsa, anirà fins a amenaces encobertes contra els periodistes, la premsa, dient que respondran i que els periodistes de Mediapart se posin vestits de Kevlar. El Kevlar és el teixit de les armilles antibales. Se pot pensar que era una paraula al figurat, però no se pot jugar amb les amenaces de mort, ni que sigui per al·lusions. Imagineu que un boig ho prengui el mot i ho faci. Llavors, preguntes, per què reaccions tan viscerals? Probablement perquè l'esforç de més de 10 anys de canvi de tarannà de línia del Rassemblement Nacional seria posat en dubte pels electors que ella necessita seduir per arribar de 30 a 50% a la segona volta de l'elecció presidencial, si s'hi pot presentar. Ara bé, si no es pot presentar, serà el candidat de recanvi, Jordan Bardella, que serà afectat i que serà un impresentable, el propi com el figurat.
1: Precisament, quina és l'estratègia, Le Guin?
0: Com hem dit, el tercer dia, Mediapart ha publicat els documents i com els hem comprovat. En rèplica, Jordan Bardella continua negant tot i fins i tot les evidències, i anuncia, és això l'interessant, que porta queixa en justícia amb constitució d'acusació particular, en francès, constitució de partit civil, és a dir, per ser actor dins el judici penal, doncs ser informat i poder d'aquesta manera alentir la instrucció i el judici durant anys. És exactament la tàctica de Marine Le Pen en el procés dels assistents parlamentaris per diners europeus desviats pel Front Nacional i el Rassemblement Nacional, que han fet durar la causa 10 anys. Amb una altra forma de queixa, s'hagués pogut saber si els documents són reals o falsos en pocs mesos, un o dos, car només la justícia pot obligar els propietaris de les xarxes internacionals a dir qui són els titulars dels comptes Twitter o altres. Per tant, sabem que no interessa al Rassemblement Nacional que salli la veritat. Doncs, encara més dubtar del que diu Bardella. La tàctica és clara. Anar fins a les eleccions sense que s'aclareixi res i oposant dos relats, el seu pels votants i el de Mediapart pels altres. Evidentment, tota la premsa s'hi ha posat, recordant també que el que ha dit l'emissió Complement d'enquête, que havia revelat fa uns mesos sobre un compte Twitter atribuït a Jordan Bardella, on hi havia escrit contra els jueus i contra la premsa, quan Bardella tenia entre 20 i 22 anys i era elegit del Front Nacional a la regió d'Île-de-France i era responsable del departament del partit de Seine-Saint-Denis. Doncs no eren errors de joventuts. Llavors, Marine Le Pen ja havia començat la seva desdiabolització del Rassemblement Nacional i ell no s'hi havia apuntat. Dissabte, des de Rússia, Alain Soral ha fet com si felicitava Jordan Bardella tot enfonsant-lo. Dins un vídeo diu, traducció, «M'adoni que l'havia ben format a l'inici. Estic tranquil». I escriu en un tuit, «Assumeix, fill, en lloc de negar». Venint d'aquest senyor, evidentment, això no té cap valor, però és demostratiu de l'ambient molt cargat de l'extrema dreta. Ho seguirem, car, com han fet sempre,

0: sempre a Mediapart, probablement tenen més míssils mediàtics en reserva.
1: Joan Becat, una altra de les qüestions que ens volies aportar avui és el descontentament dels els herois d'aquest estiu, els bombers, no?
0: Sí. Amb els grans incendis d'aquest estiu, de Trevillac a la Gironda, a Fontainebleau i altres llocs, els bombers han estat els herois celebrats per tothom. Cal recordar que 6 bombers aquest estiu han perdut la vida en intervencions contra els incendis, bombers professionals i bombers voluntaris per meitat. Com probablement per vosaltres, m'ha fet pensar el personal dels hospitals durant el Covid, aplaudits cada nit de confinament des dels balcons i després abandonats i ara descontents. Com són avui descontents els bombers? Han fet vaga fa uns dies i han participat a manifestacions. Volen més mitjans i més bombers, com també, i això és interessant, una millor preparació de la gent, de tothom i del territori, que és molt negligit i ara molt inflamable. N'hem parlat sovint a Ràdio Arrels. No perdem de vista que llur finançament dels bombers, finançament principal, ve dels departaments. Els de la zona mediterrània hi posen diners, com el nostre. Però tots els altres, a la major part de França, no estan preparats a lluitar contra grans incendis de vegetació. Tracten, habitualment, socors a les persones, els incendis de casa, d'edificis a les ciutats i pobles, o petits focs de vegetació, de brutícies. Però han descobert aquest estiu que ells també són afectats pels megaincendis. A la manera de com s'expressen a les televisions parisenques que he escoltat, els representants dels bombers de tot l'estat, a París són aquests que parlen, per cert, tots els que he sentit eren de la meitat nord, no del sud, és evident per ells que els grans incendis eren fins ara un problema de la zona mediterrània, que se'n desinteressaven. No era d'ells. Ja faran un cop de mà quan calgui i basta. Però els grans incendis de l'estiu que han tocat la regió parisenca, al nord i ara encara la Bretanya, són la realitat. Per ells, poca broma. I volen mitjans. I ara, benvinguts al club.
1: Joan Becat, com cada setmana, moltes gràcies.
0: Bon dia a tothom.
2: Comentaris d'actualitat, anàlisis i punts de vista. La crònica d'opinió amb el professor Joan Becat.
3: Radio Arrels, a Toluges, 95.

0: Rosselló, Vallespí, Conflent, Cerdanya, Capcí i Fenolleda.
1: Ràdio Arrels.
0: Ràdio Arrels.
2: No perdem el nord. Presentat per l'Oriana Penyer.
3: Són les 8:30, escolteu, no perdem el nord a Ràdio Arrels i ara parlem doncs del temps bastant autunal amb l'Enric Balaguer.
2: La previsió del temps. Enric Balaguer.
4: Bon dia. Avui es calma una mica, però continua l'inestabilitat amb uns vents de llevant molt febles i en una nuvolositat molt espessa i un sostre molt baix, especialment a la plana, com també al Vallespí. És molt més obert a Cerdanya i Capcí. Pot tronar i ploure, tot i que no parlem de grans precipitacions. Les màximes són de tardor. Dorres organitzarà la Diada de Cerdanya 2027 i avui la màxima hi serà de 20 graus, 16 als Angles, 19 a Nyer, 21 a Rià, 25 a Rodès, 22 a Santa Coloma de la Comanda, 23 a Parets Tortes, 22 a l'Alzina Rodona al Vallespí, 19 a la Presta i 21 a Portvendres. Avui és Santa Flor.
5: Ràdio Arrels, a Salses, 95.
2: No perdem el nord. De dilluns a divendres, de 7 a 9.
3: La Miquela Lladó és una cantant mallorquina i parlem amb ella tot al llarg d'aquesta setmana, doncs, del seu treball. El cicle Espia de cinema en català comença aquest vespre a Perpinyà. En parlem, doncs, amb la Laura Pi i en Xavier Espinet.
6: Cada dia, Ràdio Arrels dona veu al territori. Explica el que passa i ho fa sempre en català. Aquesta presència constant necessita avui el teu suport. Ajuda'ns entrant a donatius.radioarrels.cat i junts aconseguirem que ningú no faci callar la veu de Catalunya Nord. donatius.radioarrels.cat.
7: El disc de la setmana. Amb Paula Escudero.
2: Escolteu el disc de la setmana i aquests dies presentem el treball de la mallorquina Miquela Lladó. Miquela, tu vas començar la música als 19 anys i ara tens més de 50 anys de carrera musical. Durant aquesta carrera has fet moltes col·laboracions, ens deies abans que havies conegut en Serrat, que havies cantat amb Lluís Llach també, i també has cantat en diferents formacions. Ens en pots parlar una mica més en detall de tot això?
8: Sí, mira, després de ser cantautora, jo, això va coincidir, diguéssim, en que ja els meus tres fills ja no eren criatures i ja tenia com a més llibertat de moviments. I vaig anar per aprendre a ballar el ball típic de Mallorca, que es diu Ball de Bot. I el Ball de Bot es fan jotes i boleros i fandangos i mateixes. I allà on jo vaig anar a aprendre a ballar, que és una escola que ha estat una meravella per difondre tot aquest element de la nostra cultura popular, el director va dir, però si tu ets una Miquelina Lladó i jo te conec i tu cantes. I en aquell moment, en aquella escola, tenien uns músics que els feia falta una cantadora. I ja me van agafar de cantadora. I amb aquesta escola de música i danses vaig estar amb ells un bon grapat d'anys fent música per ballar, hi havia un grup de ball preciós, i vam fer viatges per tot el món i va ser molt, molt interessant. Però el més important va ser que vaig conèixer uns músics allà que nosaltres pensàvem que el que realment era important era recuperar el ball obert, el ball que es feia quan hi havia festes en els pobles i que la gent no s'ha de vestir amb els trajes de pagès i de pagesa. I nosaltres no vàrem fundar el grup que es diu perquè encara està en marxa, Música Nostra. I en Música Nostra Hem fet un... tots aquests, ara ja fa 45 anys que estem en marxa amb Música Nostra. I ara justament estem a punt de treure un altre disc, que ja en seran 12, i estem molt contents perquè hem ajudat molt a recuperar aquest element de la cultura popular, que és que la gent balli a les places en ball obert, i és magnífic veure les ballades perquè la gent s'apunta i s'ho passa molt bé. També vàrem fer un altre grup que es deia Ciurell Elèctric, que va ser una mica més, diguéssim, més electrificat, més, és a dir, música d'arrel, però més tirant més a pop i a rock, si vols, i a blues. El que passa que, clar, és difícil mantenir tants grups. Altres elements molt importants de la meva vida ha estat formar part del grup d'Anna Rosa Saragossa, que també fent música de les tres cultures, la jueva, la cristiana i la musulmana, i hem fet concerts meravellosos per tot arreu del món. I Anna Maria Lafitte, també el Salsia, també vàrem fer una feina molt guapa de música antiga. I bé, i aquí estic.
2: I la música d'arrel a les Illes és un estil musical que és molt present al dia d'avui?
8: Extraordinàriament present. És a dir, si tu ara vens a una festa de qualsevol poble, sempre hi ha un dia dedicat a una ballada oberta, i si en un principi te dic, quan varen començar molt a la primeria, hi havia 4 o 5 parelles que ballaven, ara hi ha, ja que te diré, 300, 400, 500 persones ballant ball de bot, així, vestits normals i passant-ho molt bé, superbé, okay. Meravella.
2: Llavors, tu fas part, has fet i fas encara part d'aquest projecte de recuperació d'aquestes músiques d'arrels i d'aquests balls tradicionals, doncs.
8: Sí. El que passa que la nostra idea, que pensam que la música és un element viu. Aleshores, si és un element viu, ha de créixer, ha d'evolucionar i ha de ser assequible per totes les generacions que conviuen a una mateixa època. Aleshores, és molt important fer temes nous, no quedar-te sempre ballant i cantant les mateixes cançons. Per tant, tenim un repertori molt extens de temes que hem fet nosaltres mateixos i que la gent ja els ha assumit i la gent els ha fet seus, i és una cosa molt, molt guapa i molt gratificant veure que quan tu estàs cantant damunt d'un escenari i la gent balla, la gent en el mateix temps que balla canta aquestes cançons que tu has fet. És magnífic.
2: I justament fent créixer aquest repertori musical de la música d'arrel mallorquina, has fet aquesta Jota Llevantina, de la qual parlarem ara. És una cançó empoderadora que parla, potser podríem dir, d'un amor tòxic, i també és una música molt festiva. Ens en parles una miqueta més?
8: Sí, és que, clar, no, el que no pot ser és que te passis tota sa vida fent cançons, molt folklòriques que siguin, parlant d'un temps que ja no existeix, perquè un temps les cançons i les gloses parlaven de moltes coses i tradicions d'una vida que ja no és actual. I se parlen d'uns amors impossibles, d'unes repressions, per donar de l'època, de les feines del camp. I ara d'avui en dia no pots parlar ni de segar, ni de llaurar, ni d'anar a coir figues, ni tot això. Aleshores, crec que igualment ara has de tractar temes que siguin actuals i que agradin i que se sent, que la gent se pugui sentir identificada amb aquelles coses que tu cantes. I això és. I se fot aquesta... Jo crec que, bueno, vaig fer una estrofa que m'agrada molt, que és... Adéu, no m'esperis avui en el llit, que me'n vaig de festa per tota la nit.
2: I dins d'aquesta jota també cantes. Heu de saber que el meu cant és com obrir una finestra, les penes surten volant i se vesteixen de festa. Les cançons tenen aquest poder, no?, de transformar una mica les penes en una cosa bonica i fins i tot festiva.
8: Sí. Jo sempre he pensat que quan una persona està trista, no li van bé les coses, té problemes, si per un moment té ocasió d'ajuntar-se amb gent que balla i que canta, aleshores tot millora i te sents acompanyat, te sents, hi ha una empatia entre tota la gent i és magnífic. És una de les coses que més poden ajudar-te a superar mals moments.
2: Doncs va, què et sembla si escoltem aquesta jota llevantina?
8: Molt bé, gràcies.
2: Doncs

0: Acabeu de sentir Jota Llevantina de la cantant de Mallorca, Miquela Lladó. Escoltàveu el disc de la setmana a Ràdio Arrels i ens podeu sentir demà a la mateixa hora per continuar descobrint aquesta artista.
1: Escolteu Ràdio Arrels.
2: I acabem el nostre programa parlant de cinema. Torna el cicle Espia, doncs de cinema en català, amb diverses projeccions. La primera és avui, amb Viva, de l'Aina Clotet. Serà doncs a les 9 al Cinema Castellet a Perpinyà i a les 8:30 al Lido de Prada.

0: Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: L'actualitat a Ràdio Arrels. Amb Miquel Martínez Vila.
3: El cicle espia de cinema en català torna a Catalunya Nord, torna avui mateix, i per comentar-ho tenim amb nosaltres la Laura Pi i el Xavier Espinet. Bon dia als dos.
4: Bon dia.
5: Bon dia.
3: Com deia, tornen avui amb una primera sessió. Què es podrà veure avui?
4: Sí, avui comença la segona edició del Festival Espia, doncs, de cinema en català, i avui comença amb la pel·lícula Biba, de l'Aina Clotet. És una pel·lícula que sortirà el 2026 i que serà programada aquest vespre al cinema El Castellet a Perpinyà i al cinema Lido de Prada.
3: Per què és important o per què esteu organitzant aquest cicle de cinemes aquí a Catalunya Nord?
5: Bon, estem a la segona edició de l'Espia. L'objectiu sempre és el mateix i que forma part de un poc de les missions de l'OPLC, doncs acompanyar una oferta cultural en català al territori, i entenem que el cinema és un respon a una demanda de tenir una oferta regular, territorial, visible de cinema en català, accessible igualment perquè és amb subtítols en francès, i que sigui portat per actors ben implantats en el territori. És una resposta que respongui a una demanda, però que també sigui en coherència amb els actors associatius que coneixen millor que tothom el seu territori local, el seu territori d'acció. És per això que estem molt contents de treballar, doncs, amb Òmnium Catalunya Nord, amb el Casal de Conflent i Cine Rencontre, i també de col·laborar dins d'aquest muntatge d'aquest dispositiu amb sales de cinema, com el Castilla a Perpinyà o Le Lido a Prada.
3: Dèiem que la primera sessió és avui, però ja durant tot el curs ja heu previst, diguem, altres sessions, no?
4: Sí, la primera sessió és avui, doncs, a les 9 a Perpinyà i a les 8:30 a Prada, i hi haurà més sessions durant l'any, doncs aquest mes de desembre amb el Festival de Curtmetratges d'Òmnium, i també el mes de febrer amb Le Silence avant Bach, i el 8 de maig amb Les dues nits d'ahir.
3: Sempre que s'organitzen com activitats culturals a Catalunya Nord, sempre hi ha el punt aquest de voler que vingui gent, i fins a quin punt vindrà gent. Si arribeu a la segona edició, entenc que és que esteu contents de com va anar la primera. Quina resposta va tenir el públic de cara a aquest cinema en català? Hi havia molta gent a les sales, no? Com va anar això?
5: La resposta que vam tenir en la primera edició, on vam assajar aquest nou muntatge, ens va convèncer de la pertinença del diagnòstic, també del costat operacional del dispositiu. Va funcionar prou bé. Tots els actors implicats van ser prou contents, tant del muntatge com del públic que van poder acollir. Doncs entenem que és prou prometedor per a instal·lar d'una manera visible i regular aquesta oferta, i encara deia més, per a fer que d'altres actors en d'altres comunes s'hi associin, i que l'Espia arribi al màxim de nord-catalans i nord-catalanes que vulguin consumir normalment cinema en català.
3: Clar, actualment dèieu que hi ha aquesta implementació al Conflent i al Rosselló. No sé si al Vallespí i a Cerdanya cap sigui algun projecte per entrar-hi, o de moment encara és complicat.
5: Sem en contacte amb actors del Vallespí per a fer de manera efectivament que l'Espia també pugui arribar a aquesta comarca.
3: Doncs Xavier Espinet, Laura Pi, moltes gràcies als dos.
4: Gràcies a vosaltres.
1: Ràdio Arrels, el Soler, 95.

0: tant.
1: Arribem a les 9 i és aquí que s'acaba el nostre programa No perdem el nord. Si us agrada el cinema, recordo doncs que torna el cicle Espia, doncs de cinema en català, aquest vespre, amb una primera projecció viva de l'Aina Clotet. Doncs el podreu veure a les 9 al cinema Castellet de Perpinyà o a les 8:30 al Lido de Prada. A les 9 doncs parlarem de el cantant Manel. Us desitjo en tot cas a totes i a tots un bon dimarts i nosaltres ens trobem demà a la mateixa hora.

0: Ràdio Arrels. Són les 9. L'informatiu. A Ràdio Arrels.
1: Bon dia. Els estudiants de Liceu de Catalunya Nord protesten avui en una manifestació unitària a Perpinyà. Avui la Federació de Pares d'Alumnes ha decidit mobilitzar-se amb els seus fills per intentar calmar els ànims a la mobilització i evitar degradacions del mobiliari urbà. Encara com a conseqüència de les mobilitzacions, la prefectura ha identificat el policia que va ser enregistrat dient proclames masclistes i racistes mentre carregava contra un ensenyant a una manifestació de Perpinyà. Segons han avançat els nostres companys de Made in Perpignan, el policia no portava el número d'identificació obligatori i portava brodades al pit dues insígnies relacionades amb l'extrema dreta. Canviem de qüestió perquè la pluja va tornar a ser protagonista ahir amb ruixats intensos a tot Catalunya. Al Rosselló, una crescuda de la Tet va sorprendre una persona sense llar que vivia en una tenda a prop del riu. La força de l'aigua la va arrossegar, però va tenir sort que un grup de vianants la va veure des d'un pont i els equips d'emergència dels bombers van poder rescatar-la en vida. Les persones sense un domicili fix o aquelles que viuen al carrer són molt més vulnerables als temporals i a les situacions climàtiques adverses que són cada vegada més freqüents. Aquest temporal mediterrani, tot i que no amb la mateixa intensitat, continuarà present durant tota la setmana. D'aquí una estona ens ho explicarà l'Enric Balaguer. I ahir mig matí us ho explicàvem, el primer ministre espanyol Pedro Sánchez ha avançat eleccions legislatives i, per tant, Catalunya, el País Valencià, les Illes i la Franja aniran a les urnes el 29 de novembre. Els partits dels països catalans estan ara decidint què fer en aquestes eleccions. A Catalunya Sud, de moment, sembla que Junts no canviarà de cara visible. Aliança Catalana ja ha dit que no es presentarà a les eleccions i a la incògnita són la CUP i Alhora, que decidiran què faran en els propers dies. Esquerra Republicana ha de veure què fa perquè el cap de llista a Madrid, Gabriel Rufián, aposta per una candidatura unitària amb les esquerres espanyoles, mentre que la direcció del partit no en vol sentir ni a parlar. A les Illes, la candidatura Ara Més ha anunciat que no es presentarà amb llistes d'Esquerra Espanyola com havia fet fins ara i farà una candidatura completament balear, igual com ho ha anunciat Compromís pel que fa al País Valencià. I aquest vespre torna el cicle Espiem de cinema en català a Perpinyà i a Prada amb la pel·lícula Viva d'Aina Clotet. Es podrà veure a les 8:30 al cinema Lidó de Prada i a les 9 al cinema Castellet de Perpinyà. Aquest cicle està impulsat per l'Opel AC, Xavier Espinet n'és el director.
2: I entenem que el cinema és un respon a una demanda de tenir una oferta regular, territorial, visible, de cinema en català, accessible, igualment, perquè és amb subtítols en francès, i que sigui portat per actors ben implantats en el territori.
1: I ara la previsió del temps amb l'Enric Balaguer.
3: La previsió del temps. Enric Balaguer.
4: Bon dia. Avui es calma una mica, però continua l'inestabilitat amb uns vents de llevant molt febles i en una nuvolositat molt espessa i un sostre molt baix, especialment a la Plana, com també al Vallespí. És molt més obert a Cerdanya i Capcí. Pot tronar i ploure, tot i que no parlem de grans precipitacions. Les màximes són de tardor. Dores organitzarà la Diada de Cerdanya 2027 i avui la màxima hi serà de 20 graus, 16 als Angles, 19 a Nyer, 21 a Rià, 25 a Rodès, 22 a Santa Coloma de la Comanda, 23 a Parets Tortes, 22 a l'Alzina Rodona al Vallespí, 19 a la Presta i 21 a Portvendres. Avui és Santa Flor.
0: Escolteu Ràdio Arrels.
5: Ràdio Arrels.

Manel és un grup de música format a Barcelona per Guillem Gisbert, Martí Maimó, Roser Padilla i Arnau Baller, que, com haureu comprovat, cap d'ells es diu Manel. Pel que expliquen, el nom el van triar a l'últim moment abans de presentar-se a un concurs i no té cap significat profund. El grup es va donar a conèixer l'any 2007 al concurs Sona Nou, un certamen musical anual que organitzen el grup Enderrock i TV3. L'any següent ja publicaven l'àlbum Els millors professors europeus, que va ser un èxit i va ser l'inici d'una quinzena d'anys de trajectòria per a aquest grup. L'any 2023, Manel anunciava que interrompia la seva activitat i el seu cantant, Guillem Gisbert, començava una carrera en solitari.

0: un podcast de Ràdio Arrels presentat i editat per un servidor, Miquel Martínez Vila.
1: Ràdio Arrels, a punt ja, 95.

els pastors, vigilant el seu ramat, guardaria com un regal tot el que fa mal, tant és bonic. Jo guardaria també un matí

Cada dia, Ràdio Arrels dona veu al territori. Explica el que passa i ho fa sempre en català. Aquesta presència constant necessita avui el teu suport. Ajuda'ns entrant a donatius.radioarrels.cat i junts aconseguirem que ningú no faci callar la veu de Catalunya Nord. Donatius.radioarrels.cat.

0: Ràdio Arrels. Són les 10. L'informatiu. A Ràdio Arrels.
1: Bon dia. Els estudiants de Liceu de Catalunya Nord protesten avui en una manifestació unitària a Perpinyà. Avui la Federació de Pares d'Alumnes ha decidit mobilitzar-se amb els seus fills per intentar calmar els ànims a la mobilització i evitar degradacions del mobiliari urbà. Encara com a conseqüència de les mobilitzacions, la prefectura ha identificat el policia que va ser enregistrat dient proclames masclistes i racistes mentre carregava contra un ensenyant a una manifestació de Perpinyà. Segons han avançat els nostres companys de Made in Perpignan, el policia no portava el número d'identificació obligatori i portava brodades al pit dues insígnies relacionades amb l'extrema dreta. Canviem de qüestió perquè la pluja va tornar a ser protagonista ahir amb ruixats intensos a tot Catalunya. Al Rosselló, una crescuda de la Tet va sorprendre una persona sense llar que vivia en una tenda a prop del riu. La força de l'aigua la va arrossegar, però va tenir sort que un grup de vianants la va veure des d'un pont i els equips d'emergència dels bombers van poder rescatar-la en vida. Les persones sense un domicili fix o aquelles que viuen al carrer són molt més vulnerables als temporals i a les situacions climàtiques adverses que són cada vegada més freqüents. Aquest temporal mediterrani, tot i que no amb la mateixa intensitat, continuarà present durant tota la setmana, d'aquí una estona ens ho explicarà l'Enric Balaguer. I ahir mig matí us ho explicàvem, el primer ministre espanyol Pedro Sánchez ha avançat eleccions legislatives i per tant Catalunya, el País Valencià, les Illes i la Franja aniran a les urnes el 29 de novembre. Els partits dels països catalans estan ara decidint què fer en aquestes eleccions. A Catalunya Sud, de moment, sembla que Junts no canviarà de cara visible. Aliança Catalana ja ha dit que no es presentarà a les eleccions i a la incògnita són la CUP i alhora que decidiran què faran en els propers dies. Esquerra Republicana ha de veure què fa perquè el cap de llista a Madrid, Gabriel Rufián, aposta per una candidatura unitària amb les esquerres espanyoles, mentre que la direcció del partit no en vol sentir ni a parlar. A les Illes, la candidatura Ara Més ha anunciat que no es presentarà amb llistes d'Esquerra Espanyola com havia fet fins ara i farà una candidatura completament balear, igual com ho ha anunciat Compromís pel que fa al País Valencià. I aquest vespre torna al cicle Espiem de cinema en català a Perpinyà i a Prada amb la pel·lícula Viva d'Aina Clotet. Es podrà veure a les 8:30 al cinema Lidó de Prada i a les 9 al cinema Castellet de Perpinyà. Aquest cicle està impulsat per l'OPLC, Xavier Espinet n'és el director.
2: I entenem que el cinema és un respon a una demanda de tenir una oferta regular, territorial, visible, de cinema en català, accessible, igualment, perquè estem amb subtítols en francès, i que sigui portat per actors ben implantats en el territori.
1: I ara la previsió del temps amb l'Enric Balaguer.
3: La previsió del temps. Enric Balaguer.
4: Bon dia. Avui es calma una mica, però continua l'inestabilitat amb uns vents de llevant molt febles i en una nuvolositat molt espessa i un sostre molt baix, especialment a la Plana, com també al Vallespí. És molt més obert a Cerdanya i Capcí. Pot tronar i ploure, tot i que no parlem de grans precipitacions. Les màximes són de tardor. Dores organitzarà la Diada de Cerdanya 2027 i avui la màxima hi serà de 20 graus, 16 als Angles, 19 a Nyer, 21 a Rià, 25 a Rodès, 22 a Santa Coloma de la Comanda, 23 a Parets Tortes, 22 a l'Alzina Rodona al Vallespí, 19 a la Presta i 21 a Portvendres. Avui és Santa Flor.
5: Ràdio Arrels, a Elna, 95.
6: Ràdio Arrels, 100% en català.

quan rep per un berenar una viuda o veïna és perquè sap trobar paraules de consol, tot servint la tisana damunt d'una tauleta amb tasses de diumenge.

0: Ràdio Arrels.
1: La ràdio que sempre us parla en català.
2: El pla de corona desperta cobert per la boca.

0: Ràdio Arrels. Són les 11. L'informatiu. A Ràdio Arrels.
1: Bon dia. Els estudiants de Liceu de Catalunya Nord protesten avui en una manifestació unitària a Perpinyà. Avui la Federació de Pares d'Alumnes ha decidit mobilitzar-se amb els seus fills per intentar calmar els ànims a la mobilització i evitar degradacions del mobiliari urbà. Encara com a conseqüència de les mobilitzacions, la prefectura ha identificat el policia que va ser enregistrat dient proclames masclistes i racistes mentre carregava contra un ensenyant a una manifestació de Perpinyà. Segons han avançat els nostres companys de Made in Perpignan, el policia no portava el número d'identificació obligatori i portava brodades al pit dues insígnies relacionades amb l'extrema dreta. Canviem de qüestió perquè la pluja va tornar a ser protagonista ahir amb ruixats intensos a tot Catalunya. Al Rosselló, una crescuda de la Tet va sorprendre una persona sense llar que vivia en una tenda a prop del riu. La força de l'aigua la va arrossegar, però va tenir sort que un grup de vianants la va veure des d'un pont i els equips d'emergència dels bombers van poder rescatar-la en vida. Les persones sense un domicili fix o aquelles que viuen al carrer són molt més vulnerables als temporals i a les situacions climàtiques adverses que són cada vegada més freqüents. Aquest temporal mediterrani, tot i que no amb la mateixa intensitat, continuarà present durant tota la setmana, d'aquí una estona ens ho explicarà l'Enric Balaguer. I ahir mig matí us ho explicàvem, el primer ministre espanyol Pedro Sánchez ha avançat eleccions legislatives i per tant Catalunya, el País Valencià, les Illes i la Franja aniran a les urnes el 29 de novembre. Els partits dels països catalans estan ara decidint què fer en aquestes eleccions. A Catalunya Sud, de moment, sembla que Junts no canviarà de cara visible. Aliança Catalana ja ha dit que no es presentarà a les eleccions i ara incògnita són la CUP i alhora que decidiran què faran en els propers dies. Esquerra Republicana ha de veure què fa perquè el cap de llista a Madrid, Gabriel Rufián, aposta per una candidatura unitària amb les esquerres espanyoles, mentre que la direcció del partit no en vol sentir ni a parlar. A les Illes, la candidatura Ara Més ha anunciat que no es presentarà amb llistes d'Esquerra Espanyola com havia fet fins ara i farà una candidatura completament balear, igual com ho ha anunciat Compromís pel que fa al País Valencià. I aquest vespre torna al cicle Espiem de cinema en català a Perpinyà i a Prada amb la pel·lícula Viva d'Aina Clotet. Es podrà veure a les 8:30 al cinema Lidó de Prada i a les 9 al cinema Castellet de Perpinyà. Aquest cicle està impulsat per l'OPLC, Xavier Espinet n'és el director.
2: I entenem que el cinema és un respon a una demanda de tenir una oferta regular, territorial, visible, de cinema en català, accessible, igualment, perquè som subtítols en francès, i que sigui portat per actors ben implantats en el territori.
1: I ara la previsió del temps amb l'Enric Balaguer.
3: La previsió del temps. Enric Balaguer.
4: Bon dia. Avui es calma una mica, però continua l'inestabilitat amb uns vents de llevant molt febles i en una nuvolositat molt espessa i un sostre molt baix, especialment a la plana com també al Vallespí. És molt més obert a Cerdanya i Capcí. Pot tronar i ploure, tot i que no parlem de grans precipitacions. Les màximes són de tardor. Dores organitzarà la Diada de Cerdanya 2027 i avui la màxima hi serà de 20 graus, 16 als Angles, 19 a Nyer, 21 a Rià, 25 a Rodès, 22 a Santa Coloma de la Comanda, 23 a Parets Tortes, 22 a l'Alzina Rodona al Vallespí, 19 a la Presta i 21 a Portvendres. Avui és Santa Flor.
0: Escolteu Ràdio Arrels.
5: Ràdio Arrels. Memòria. La nostra gent s'explica. Berenguer Ballester.
6: Soc a Canet per fer memòria amb una dona que ha participat activament en la creació des dels anys 70 d'iniciatives culturals i polítiques essencials per a aquest país, moltes de les quals encara perduren, com la Universitat Catalana d'Estiu de Prada, la Bressola, la Llibreria Catalana de Perpinyà, l'Editorial Trabucaire, i també de les que han deixat rastre en la història d'aquest país, com el Comitè Rossellonès d'Estudis i d'Animació, el CREA, l'Esquerra Catalana dels Treballadors, és a dir, que avui amb ella podrem seguir 50 anys d'esforços per recuperar i valoritzar la catalanitat d'aquestes comarques del nord. Quan he dit 50 anys, la Maria Àngels Folqués ha fet una...
7: No sé,
6: un vot. Maria Àngels, bon dia.
7: Bon dia.
6: I gràcies d'acollir-me a casa teva i d'acceptar fer memòria aquí a Canet. Estem a prop de la platja aquí.
7: Sí, 50 metres com a màxim.
6: Sí. Com es viu a Canet?
7: Ara...
6: A l'hivern tranquil, no?
7: A l'hivern tranquil i a l'estiu, veus aquí, m'estic bé, és un barri tranquil.
6: Sí.
7: És al costat...
6: Vols dir que la gent no arriba fins a aquest...
7: Sí, arriba,
6: aquest
7: però
6: racó de Canet?
7: No hi ha massa gent, va bé, és molt correcte.
6: Sí?
7: No.
6: És una casa que es pot identificar ràpidament perquè al cim hi ha una estelada, una bandera...
7: Fa temps, eh?
6: Fa temps.
7: Parlaves de 50 anys, no tant,
6: no.
7: Però una trentena d'anys sí que hi és.
6: 50 anys de compromís amb el país, no?
7: Si ho dius.
6: És així, no?
7: Deu ser això.
6: No deu ser això. Ho anirem seguint. No, aquesta és una casa que van construir els teus pares.
7: Exacte, sí, als anys 50.
6: L'any 2010, per completar un poc, la importància que ha tingut el Maria Àngels Folqués, l'any 2010 hi va haver un reconeixement per part de l'Ajuntament de Perpinyà amb el Premi Joan Blanca i també per part de la Generalitat amb la Creu de Sant Jordi, que van dir per la Creu de Sant Jordi per la seva aportació rellevant a la defensa de la llengua, la cultura i la identitat catalanes des de la Catalunya Nord. Què? Te recordaves d'això?
7: Sí, però clar que me recordava. Estic bastant feliç d'haver rebut aquesta distinció.
6: Com veus aquests 50 anys ara així?
7: Bé, depèn dels dies, però avui estic dins un dia positiu, tant de sort.
6: Sí,
7: sí, em sembla que la feina que s'ha portat col·lectivament durant tots aquests anys donen una situació... Bé, el català ha entrat dins el debat públic, ha entrat també dins... és quasi normal actualment, culturalment, de se definir com a català, i políticament ha estat recuperat per tota la classe política.
6: Cosa que no passava fa 50 anys.
7: Cosa que no passava fa 50 anys, i fins i tot jo valoro molt positiu, bé que malauradament sigui una massa minoritari, el fet que uns quants batlles del país paren prendre posició a favor dels exiliats i presos, i això, vull dir, fa 10 anys era impensable.
6: Impensable. Bé, minoritaris, però n'hi ha un munt, de batlles que ho han signat.
7: Sí, tens raó, si soc optimista.
6: Avui que estaves positiva, avui,
7: Sí, sí, sí, soc positiva, avui, un munt de batlles.
6: Anirem seguint aquests 50 anys, de compromís amb el país. Maria Àngels, aquesta memòria voldria que també fos, en part, la memòria del teu company, en Robert Abril, amb qui vas compartir, doncs, moltes d'aquestes lluites. Ell havia naixit a Perpinyà el 46 i va morir el 2010. Parlem d'ell. Son pare era de Cabestany.
7: Sí, sí, i la família del seu pare tenia la planxisteria que es troba al carrer des Eaux Vives, a la cantonada, al Bernet. És atestat des de final del segle XIX.
6: I ell havia de treballar com a planxista?
7: No ho sé, no pensi pas, era pas l'esprit de la família, ha fet el que ha volgut.
6: Evidentment. I la seva mare, de Santa Maria la Mar.
7: Sí, una família pagès, benestant, però no massa, normal.
6: El Robert, en lloc de ser planxista, va ser dentista.
7: Sí, finalment tens raó, potser que és una mica...
6: Va ser el dentista de molts militants catalans,
7: I també va ser el dentista de la comunitat gitana. I el problema del Robert és que feia pas pagar la majoria dels seus clients.
6: Perquè va tenir el cabinet...
7: Al carrer de l'Argenteria.
6: És això.
7: Primer, així va quedar quasi bé fins al final.
6: D'acord. Amb ell us trobeu a l'Esquerra Catalana dels Treballadors. Ell arribaria més tard, em sembla.
7: Ell arriba... Tinc la data molt precisa, el 1er de maig del 1979.
6: 79, bastant més tard, doncs.
7: Bastant més tard, però ja havia pres contacte una mica abans.
6: Sí.
7: I una anècdota que és fabulosa és que ens enviava sous. I nosaltres, que érem al carrer Foy, veus, és acostat, sí. No. Mai l'havien anat a veure. I un dia, per això, ens deia aquest tipus que ens envia ple de sous, bon, doncs l'hem anat a veure, i es trobava que 4 o 5 dies després hi havia la manifestació del 1er de maig. La vigília es va fer un recital del Tai. És ell que va allotjar tothom perquè finalment tenia un pis bastant gros. Bon. I l'endemà arriba, i sé pas perquè aquest any hem manifestat tots, em sembla que jo, doncs, en fi, hem manifestat tots, amb una barretina al cap.
6: Amb una barretina, un primer de maig, això, eh?
7: Un primer de maig. Era la nostra segona participació al 1er de maig a Catalunya Nord, amb els sindicats i tots els francesos, aquestes. I nosaltres participàvem, evidentment, amb banderola catalana, sí. I octavetes, i fent tot el que cal, teníem tot el material. Bé, doncs aquest home, que desconeixíem totalment, que era dentista, per això, al carrer de l'Argenteria, li posem una barretina al cap i a l'Espanya el portaveu. I doncs es va passejar per Perpinyà, per primera vegada, coneixia ningú, ni nosaltres, finalment, molt poc, i va encontrar ple de clients seu i 3 dies després va dir si havia sapigut què era això.
6: Saps de què li venia aquesta sensibilitat pel país?
7: Li venia de la família,
6: de la
7: perquè
6: família.
7: La seva família era ben catalana. La seva mare, els seus pares, sí. Parlaven pas català entre ells, però parlaven català perfecte. I després, com tu deia que era el dentista de la comunitat gitana
6: de Sant Jaume,
7: De Sant Jaume, també es va mobilitzar molt i va ser finalment un dels temes de la seva campanya en 1991, em sembla, que va fer una campanya tot sol pel barri Sant Jaume per atreure l'atenció sobre els problemes de droga i de sida a l'època. Doncs vull dir, tenir aquesta sensibilitat a la vegada catalana i social i, sí. I medical, perquè veia ben bé tot el que va patir molt, la comunitat gitana.
6: Sí, de, sí, sí.
7: I ell els coneixia bé, vull dir, sí. va veure morir nens que havia curat, sí. Bon. I això el va comoure molt, sí. I va fer això.
6: Bé, amb el Robert Abril, el teu company, vas compartir moltes lluites, vas crear, i en parlarem després, l'editorial Trabucaire. Uh-huh. El Robert, que era molt aficionat a l'USAP, era un usapista profund, no?
7: Profund, sí. És gràcies a ell que hem fet finalment la sèrie de llibres sobre la USAP.
6: Sí.
7: I finalment, després, la Mireia, sobre l'USAP, que ella també és
6: la
7: molt...
6: La Mireia és la teva filla.
7: I que actualment ha pres la successió a Trabucaire, i un any o dos després va fer un llibre sobre l'USAP femení. Se'n diu USAP, crampon et talon aiguille. I és la Mireia, doncs, dins l'interès que portava també, com el Robert, a l'USAP, que va publicar aquest.
6: Tornant al Robert, usapista i pescaire de truites.
7: Sí.
6: Un gran pescaire, no?
7: Un gran pescaire, sí. Mm. I...
6: Tu el seguies amb això?
7: Ah, jo el seguia perquè...
6: Tant a l'USAP com als truites?
7: No, a l'USAP tinc de confessar que no. Però a la pesca sí, perquè em va fer descobrir. Jo m'agradava més aviat al cap de les muntanyes fins ara, sí. Sempre he fet una mica de passejada per les muntanyes, però m'agradava més cap a dalt. I amb ell he descobert les fonts de baix, que també són molt interessants.
6: Robert Abril, un altre gran militant pel país.

0: Avui faig memòria a Maria Àngels Falqués, som a casa seva a Canet, un matí del mes de desembre del 2021. Parlem dels teus orígens familiars. Costat mare, el padrí de Banyuls dels Aspres.
1: Això, un descossi de Banyuls dels Aspres.
0: Descossi, d'acord. Era funcionari i a Normandia, on és destinat, coneix la teua padrina.
1: Això mateix.
0: Doncs és normanda.
1: Deu ser qualcom així, sí, sí,
0: així. I la mare també de Normandia,
1: la mare va néixer a Normandia, sí. Però després, al moment de la guerra del 40, van baixar la família seva, el pare i la mare van baixar aquí i es van instal·lar a Banyuls dels Aspres, on tenien evidentment tota la família. Això fa que la meva mare, a partir dels 20 anys, va viure aquí.
0: I costat pare, els Falqués, el padrí de Bula Ternera.
1: Alors, el padrí era de Bula Ternera i la padrina era de Vinçà, Calmont de Vinçà.
0: I el pare de Bula Ternera.
1: I el pare, doncs, va néixer, sí, va néixer a Bula Ternera, suposo, i a casa a l'època...
0: Els padrins, que eren pagesos?
1: O... Eren pagesos, sí.
0: I el pare, en canvi, es va dedicar a la venda de material de construcció.
1: Això, sí, després de la guerra, sí. L'empresa que se'n deia... Comptoir de materiaux, li va anar molt bé.
0: D'acord.
1: I la mare era a casa, feia...
0: I va poder...

0: De plaie, de corps, il est efficace sur son bretote. Si donc sur le Galdric Berdaguer, bon, er militaire, et à le moment de la commune, se bat trouba à Paris, sur le 18 de mars, se bat trouba à Montmartre. Il va tenir, en le seu bataillon, va tenir l'ordre du gouverne de Versailles de tirer sur la gent que manifestaven allà, perquè guardaven els canons de Montmartre. I ell va demanar al seu batalló de posar les armes. I doncs no va tirar sous de la gent. Bon. I per aquest fet va ser afusillat a Sartori al febrer del 1872.
1: És a dir que els militars no tiressin contra la població va ser decisiu per la comuna, això.
0: Sí. Sí, sí, però malauradament sabem com va acabar la història. Sí. En fi, bref, aquest parent meu sí. Va fer això i n'estic molt content. Potser que explica les altres coses també.
1: Potser sí. La memòria del Galdric Verdaguer, aquest parent teu, doncs, s'ha mantingut a la família?
0: Ah, sí, a la família del banc del meu pare. Sí? Va ser el meu pare qui el primer havia escrit al batlle de Boulou Ternaire i demanant-li de fer quelcom en memòria d'aquest Galdric Verdaguer, i finalment no ho va veure perquè es va morir entre temps, però el batlle ho va fer.
1: Galdric Verdaguer. Tu, Maria Àngels Falqués, neixes l'any 1949. En aquell moment la família on s'està?
0: Potser si s'estava a Collioure, el meu pare tenia una casa a Collioure. Abans de fer construir aquesta casa ja llogaven una casa a Canet, a davant de Correus, encara existeix la casa.
1: D'acord. Doncs és per això que construeixen la casa aquí a Canet, i de fet tu creixes en aquesta casa.
0: Sempre he viscut.
1: Has viscut sempre aquí?
0: No, al temps dels estudis, i després he viscut a Perpinyà una vintena d'anys, però hem tornat aquí el 1993. Doncs he deixat la casa el 1967, i he tornat a viure aquí el 1993.
1: Vas a escola aquí a Canet?
0: Sí. Vaig a escola primària, a la platja primer, al vilatge després, i tinc records.
1: Com era el Canet dels anys 50? Quins records tens?
0: Era desastrós.
1: Desastrós?
0: Bé, feia fred, feia vent, aquí davant hi havia prats, amb ovelles.
1: Hi havia pas cases aquí al costat?
0: Ah, no, era l'única casa. Sí. Fora de les cases de pescadors, que no sé si has vist al barri, és ple de casetes que se'n diuen canetoise, i que eren les cases dels pescadors, perquè estem a prop del port, en fi, abans era pas el port, se'n deia el gufre, i els pescadors...
1: Els havies vist tu, els pescaires?
0: Bé, els pares els hi compraven peix i els menjava llagostes a l'època.
1: Llagostes? Era pas tan cara, no?
0: No, i en pescaven. Sí. Com se'n diu? El roc de Canet, allà, que es deu ser una desena de quilòmetres, i pescaven, els pares els hi compraven. He menjat molt de peix.
1: Molt bé. És un bon record, aquest.
0: És un excel·lent record.
1: Doncs tu vas créixer un poc en solitari?
0: Bé, és a dir que, com ho acabem de dir, finalment a Canet hi havia poca gent, i doncs vaig passar una joventut molt solitària. La meva germana va néixer, jo tenia ja 14 anys, doncs poc després he marxat. Sí. I doncs, com era ben bé tot sol, bé, llegia molt. Potser que em ve d'aquí, la fanya aquest que tinc de la lectura.
1: I el català per tu arribarà més tard, no? Perquè la família no es parla català.
0: Alors, a la família no es parla, el pare i la mare no parlen català.
1: No parlen català?
0: No. Bé, la mare no parlava català, havia arribat doncs aquí.
1: De Normandia, sí.
0: Però el pare a Boulle, els meus avis... No parlaven. A la família no es parlava pas francès.
1: Parlaven català, els avis?
0: Parlaven català. És així que la meva mare ho ha après, també.
1: L'après?
0: L'après, sí.
1: Els avis de Boulou Ternaire.
0: Els de Boulou Ternaire.
1: D'acord. I tu l'aprendràs després, el català?
0: I bé, jo l'he après molt més tard. Ja devia tenir ben bé una petita vintena d'anys. Era a Tolosa, feia els estudis a Tolosa, el 68, i dins l'efervescència

0: Sur aquest, havia anat a un míting a la sala Senechal a costat de Correus, a Tolosa, i era un míting dels occitans. I aquí he pres consciència que, bé, era català. Doncs, quan he tornat al país, de seguida me som posat en contacte, he intentat trobar, perquè era pas evident, bé que, encara una cosa meva que és lligada al llibre, quan devia ser el 70, sí, és el 70, vaig anar, hi havia a la biblioteca de Perpinyà, que era a l'època al Palau Pams, i hi havia una exposició de llibres, els llibres catalans, al fons de la biblioteca municipal de Perpinyà. Doncs hi he anat. I allà he encontrat el Pau Roure i el Miquel Mayol.
1: I, bé, va ser el primer contacte, doncs.
0: Va ser el primer contacte, i amb aquests dos, clar, que de seguida he pogut posar-me en contacte amb gent que militaven per la cultura catalana.
1: I el català, doncs, l'aprens doncs estudiant o practicant així amb els companys?
0: Practicant, els companys, bé, vivíem per junts, per això, sí. Amb els companys, doncs, sí, sí. Doncs l'he après, sí, amb els llibres, amb la lectura i parlant, sí, evidentment. Però és el que explica potser sí, els meus errors de quan en quan.
1: Tots en tenim d'errors, no? En quan en quan.
0: I el rossillonisme que sovint dec fer.
1: No, però és igual, això són nivell, ben acceptats. Són
0: sí, a nivell ben de l'escriptura, per això ho manejo prou bé. Sí,
1: home, per haver dirigit durant molts anys una editorial catalana...

0: Memòria a Ràdio Arrels, amb Berenguer Ballester.
1: Maria Àngels Falqués, ja ho has dit, fas estudis a Tolosa, estudis d'història.
2: Sí, volia ser arxivista.
1: D'acord.
2: Bon, he fallat el concurs, m'he seguit la carrera de la universitat. I...
1: A Tolosa hi passa 5 anys, del 67 al 72.
2: Això mateix.
1: Anys decisius, no?
2: I meravellosos.
1: Sí, meravellosos.
2: Bé, sí, perquè sí. En fi eri tota sola, lliure.
1: La descoberta de la llibertat és excepcional.
2: És excepcional. Clar. Sobretot al Tolosa dels anys 68-70.
1: Com era Tolosa en aquell moment? Molt activa.
2: Era molt activa, tant al cine, als concerts al Capitol, al cine a la plaça Wilson, als cafés de la plaça del Capitol. No, va ser un any. I puis sempre els mítings i conferències. He vist tenors de la política francesa de l'època, els revolucionaris, evidentment.
1: Com quins?
2: Me recordo que havia anat a un míting de l'Alain Gesmar amb el Pierre Bonassi, que tothom coneix, suposo que molta gent coneix el Pierre Bonassi, i bon, el coneixia. I havíem anat a aquest meeting junts, el que m'havia fet molt de ple, perquè jo era jove, ell era el professor.
1: D'acord. I has dit que és a Tolosa que descobreixes la teva, o que assumeixes la teva catalanitat a través
2: dels occitans.
1: Dels occitans, políticament, com et situaves en aquell moment a Tolosa, tu?
2: Evidentment, si anava a veure l'Alain Gesmar i els occitans... Suposi que eri més aviat del banc de l'esquerra.
1: Sí.
2: Però he pas mai estat d'aquesta esquerra dura, revolucionària dura. Jo eri més aviat de sensibilitat anarquista, l'he quedat.
1: Sí.
2: Suposi que, has pas vist, però la meva biblioteca suposi que se nota bé que...
1: I el maig del 68, el vius doncs a Tolosa,
2: sí.
1: Com és aquell moment precís?
2: El moment precís és una explosió de llibertat i d'obertura d'esprit, perquè quan jo he arribat a Tolosa, després d'haver fet els estudis al curs maintenant, et puc dir que eri pas ben xurida. Ho he après tot. Sí. Quasi bé a Tolosa.
1: Sí.
2: I a més els estudis d'història que feia em donaven ja, pas el 68, però sí. Després em van donar una forma d'esprit que m'ha permès d'analitzar i d'anar seguint l'evolució de les coses i de formar la meva personalitat.
1: Manques el concurs d'arxivista i què fas?
2: I bé, continuï a la universitat.
1: D'acord.
2: Faig, com se'n deia a l'època, maîtrise d'història medieval.
1: D'acord.
2: Soc especialista de l'història medieval.
1: Vas fer una tesina
2: a
1: Tolosa,
2: ouais.
1: La societat rural rossellonesa al segle XIV a Clairà.
2: Sí, havia treballat a partir del Cabreu de Clairà, que és del 1293,
1: sí.
2: I vaig fer la primera... a desxifrar, a treballar sobre aquest Cabreu. Després hi va haver gent, no recordo pas el seu nom, però una senyora de Clairà que havia fet un llibre d'història sobre el poble de Clairà, que era molt interessant. I sabia...
1: D'acord. I com és que vas arribar a aquest document de Clairà?
2: Ah, perquè són els arxius aquí, a Perpinyà.
1: Ah.
2: I n'hi ha diversos, n'hi ha 4 o 5, el de... Ah, bé, aquest, el de Collioure, hi ha una Sant Llorenç de la Salanca, el Cabreu de Millàs, un o altre més.
1: Tu vas anar a Tolosa, però en aquell temps molts dels joves de Catalunya Nord anaven a Montpeller, sobretot, no?
2: Sí, sempre he estat una mica original.
1: I també ells van descobrir molts la seva catalanitat a través dels occitans,
2: Exacte, sí, vull dir el fenomen bon.
1: Sí, amb Robert Lafont, sobretot, no?
2: Sí, o jo amb el Robert Lafont després, al moment de l'edit, fins i tot abans de l'editorial, sempre hem tingut contactes amb el Robert Lafont, sigui a nivell de l'esquerra, sigui després a nivell de l'editorial i a nivell personal, perquè és un home que he admirat molt.
1: L'has conegut bé, doncs, el Robert Lafont?
2: Sí, l'hem conegut bé.
1: D'acord.
2: He anat a casa seva, a Montpellier, he conegut el Robert.

0: Maria Àngels Falqués, ja ho has dit, és a Tolosa que descobreixes la teva catalanitat a través dels occitans i a partir d'aquí decideixes el teu compromís amb la catalanitat? O això va arribar de mica en mica?
1: Suposi que ha arribat... Oh, no, bastant ràpidament. A partir del moment on ho havia analitzat a nivell polític que jo era català i que el meu país era pas respectat pels francesos, de seguida m'he posat a treballar.
0: El 67 es crea, tu encara no hi ets, el Grup Cultural de Joventut Catalana, creat per en Pau Roure, el pare
1: del Jaume.
0: Del Jaume. Tu hi entres l'any 70. El teu primer contacte, quin és amb ells?
1: Suposi que va ser una vetllada de cançó, perquè el grup cultural actuava sobretot a nivell de la cançó. Hi havia també el Reinald de Díaz, sí, que cantava.
0: Sí.
1: I doncs el grup Guillem animava vetllades pels pobles, pels... MJC de l'època, te recordes, sí, això d'institucions per als joves als barris de la ciutat. Doncs suposi que va ser així, molt concretament.
0: Doncs tu vas viure els primers anys del grup Guillem de Cabestany, el, sí, grup dels cantants del país, eh?
1: Sí, sí, puc dir, i penso no enganyar-me massa, que quasi bé tots els cantants de Catalunya Nord han passat pel grup Guillem de Cabestany a un moment, sí, o altre, que els hi va agradar i van marxar, sí, o ho sé pas, eh? Però en fi, estic aproximadament segur que quasi bé tots hi han passat. I a més, el grup Guillem va ser molt ajudat, i el GCJC, per Lluís Llach, al començ,
0: sí,
1: i, ben, i la Teresa Rebull, que venia de, sí, París per participar a vetllades a pobles tan perduts com podien ser... A l'època me'n vaig pas a citar noms perquè, sí, serien pas contents. Sí, sí.
0: El Lluís Llach, quan venia aquí, no era pas tan coneixit com ara, eh?
1: No,
0: com
1: no,
0: després, vull dir.
1: No.
0: Hi havia poca gent a vegades en un concert d'ell.
1: Hi havia poca gent, però venia i, sí, ens va acordar la seva amistat.
0: Com eren aquells concerts dels cantants del grup Guillem de Cabestany?
1: Hi havia poca gent.
0: Poca gent, eh?
1: Però els cantants eren molt animats, me recordo, hi havia el Jordi Auvernia també, sí, que cantava.
0: L'Antoni Ortega.
1: L'Antoni Ortega, el de Díaz.
0: El Pere Figueres.
1: El Pere Figueres va venir una mica, va fer, sí, cosa d'uns anys,
0: sí,
1: es va afegir al grup. Hi ha gent que deien poemes, com l'Helena Huga, que recitaven poemes.
0: El Miquel Mayol també recitava poemes, no?
1: El Miquel Mayol també, exacte, recitaven, sí, poemes. La Marcela Brusot, ara Brusot, que a l'època, sí, se'n deia Marcela Barba, era de Banyuls de la Marenne.
0: Sí.
1: I doncs aquesta gent animaven les vetllades i ens animàvem nosaltres, sí, un poc de mi, perquè a vegades hi havia ben poca gent.
0: Sí. El 69 s'ha creat el Front de Joventut Catalana, que és un moment ja més polititzat, eh?
1: Sí, més
0: social.
1: Sí.
0: No? I el 1970 es crea el Comitè Rossellonès d'Estudis i d'Animació, el CREA, i trobem Miquel Mayol, Llorenç Planes i Maria Àngels Falqués. He vist,
1: sí,
0: escrit, en algun lloc o altre.
1: Sí, si ho dius, deu ser veritat.
0: I publiqueu la revista La Fals.
1: Ah, sí. De fet, el crear la seva principal obra va ser la publicació dels primers números de La Fals, de la revista, i finalment de reflexionar sobre l'activitat cultural i l'activitat política. I ràpidament s'ha envisat que això de comitè per incidir dins la vida política eficaçment era difícil. Doncs calia crear un partit polític català.
0: I fareu l'Esquerra Catalana dels Treballadors.
1: Sí, veus, són pocs mesos després, sí, eh? Perquè l'Esquerra va néixer
0: el 72,
1: sí, al mes de novembre, com així, no? Suposi, oui,
0: el castell de Pradell,
1: sí,
0: a l'Alt Vallespí.
1: Sí, feia pas massa calor, doncs devia ser que comença de l'hivern. Sí.
0: Recordes aquell moment, el castell,
1: sí,
0: de Pradell?
1: Sí. Ah, sí, perquè, sí, el lloc era fabulós, sí, i feia una fred. Però ens vam posar d'acord i vam muntar Però hi havia pas fort aquestes tres persones.
0: No, no, no.
1: Hi havia,
0: oh, jo aquí bona, veig Miquel Mayol, Pere Iguaron,
1: oui,
0: Jaume Roure,
1: oui, hi havia
0: i Maria Àngels Falqués.
1: Sí, sí, clar. Sí. Sí. Sí. Sempre sóc aquí.
0: És aquí que comenceu a utilitzar el terme Catalunya Nord. Recordes sí. El debat sobre la denominació del país?
1: Sí, perquè finalment, malauradament, érem un país sense nom. Bon, Pyrénées Orientales, és un departament. És pas... sí. A partir del moment on te defineixes com una nació, com una comunitat, clar, tens un país. I el país el teníem, sí. Era aquí. I tots nosaltres havíem... estudiat una mica la història del país i ens havien avisat que bé, la gent d'aquí eren catalans, parlaven català, no? I que se'n deia pas Catalunya. Doncs hem dit el millor és Catalunya Nord. Alors hi va haver debats, evidentment, però es va imposar.
0: Sí.
1: Es va imposar però al llarg dels anys, sí. Perquè al començ... De seguida que arribava a un lloc i que deien que parlaven de Catalunya Nord. Ah,
0: sí? Sí? Perquè la gent deia Rosselló, sobretot.
1: Deien
0: no?
1: Rosselló i deien Pirinès Oriental, perquè, dir, però Rosselló era totalment incorrecte. I aquí la...
0: Perquè era una part del país.
1: És només. Una part del país, el Vallespí, el Capcí, sí. El Conflent, la Plana, del Rosselló... Bon, i part del Fonolledès, però això és encara una altra història del departament de Pirinès Oriental.
0: I és el moment en què Llorenç Planes publica
1: no,
0: el llibre
1: primer,
0: de Catalunya Nord?
1: El petit llibre de Catalunya Nord, Lluita per un Rosselló català, va ser publicat, alors de Llorenç Planes, sí. Va ser publicat el 1974 i tenia 52 pàgines. I després es va tornar a fer una edició ampliada a la qual va participar la Montserrat Biosca, que era la seva dona, i això em sembla que era el 1978.
0: Va ser un llibre important aquest, no, en aquell moment?
1: Importantíssim, perquè recollia finalment a la vegada a nivell polític, històric, social, econòmic i cultural totes les anàlisis que anàvem fent. Perquè ens passàvem molt de temps a xerrar, a barallar-nos, finalment a acordar-nos també a vegades.
0: Vols dir que va ser un llibre fruit d'un col·lectiu, finalment?
1: Alors, va ser un llibre, no, fruit del treball personal
0: del Llorenç Planes.
1: I molt, molt ben fet del Llorenç, però evidentment era totalment dins el sentit
0: sí.
1: De les converses, de les anàlisis que fèiem, a les quals de quan el Llorenç participava físicament, però era pas aquí, em sembla que era a Aurillac o quelcom així a l'època. I quan venia aquí, clar que participava a la vida de l'esquerra. I cal dir que a l'època també s'escrivia molt. Doncs enviava les seves aportacions, que moltes van ser publicades dins la FAS, abans de la publicació del petit llibre de Catalunya Nord.
0: Doncs el primer petit llibre de Catalunya Nord, el 74.
1: El 74.
0: Llorenç Planes.
1: Però havíem publicat coses, abans.
0: Sí, a la revista La Fals.
1: I a la revista i...
0: Que publiqueu fins a l'any 81.
1: Ah, 59 números.
0: Sí. I el darrer número és dedicat... El poeta Miquel Martí Pol.
1: Alors, la darrera pàgina del darrer pàgina del darrer número és dedicada al Miquel Martí Pol i diu: aquest temps nou que ara esculpim nosaltres. M'ha fet...
0: Molt bé, no?
1: Sí. M'ha fet pler, m'ha sí. Emocionat de llegir aquesta darrera frase del Miquel Martí Pol, que a més és un... És un poeta que... sí. Incomparable
0: sí.
1: I doncs m'ha fet plena emocionat de llegir això quan he preparat l'emissió per tu.
0: Les revistes La Fals, m'has dit quants? 50...
1: 59 números. 50.
0: Es poden trobar als arxius?
1: Són als arxius departamentals, perquè els hi...
0: Els heu portat, no?
1: Els he portat jo. Doncs hi són. Suposi que deuen ser alguna biblioteca, la municipal, suposi que hi és, que hi ha bibliotecàries molt atentes al fons català, doncs suposi que hi deu ser una biblioteca.
0: Tornant als anys 70, l'esquerra catalana dels treballadors presenta candidats a les eleccions legislatives del 73 i el 81, i a les cantonals del 75 i també a eleccions municipals a Perpinyà l'any 83, en una llista conduïda per tu que obté el 2,51%.
1: Sí, i bé què?
0: Era conduïda per tu aquesta llista?
1: Sí, sí.
0: Vas fer campanya, doncs?
1: Vaig fer campanya.
0: Com va anar tot això?
1: Me recordo que va ser una campanya molt interessant. Hi van participar gent com el Vilanova, en Joan Vilanova,
0: que ha fet llibres d'història,
1: això mateix, i la seva dona, i que em van ajudar molt a nivell de comunicació, perquè el Joan Vilanova deia, bon, potser que les vostres idees són genials, però les sabeu pas presentar. Doncs,
0: ell venia d'una empresa de comunicació.
1: De comunicació, tot això, eh? Sí. Doncs m'havia ajudat molt, i me recordi que... en aquest temps, tenir temps de passatge a la televisió era una cosa impensable. Bé, com eri candidata, em van acordar de participar a un debat que va tenir lloc a Montpellier. Alors, veus, hi havia l'Alduy i els altres. I jo, aquí, amb la meva autonomia, i Catalunya Nord, i bon, bref. I els polítics francesos són tots podrits, i vet aquí. I doncs, havíem preparat el discurs amb el Joan Vilanova, m'havien dit que tenia 3 minuts. Doncs, havíem fet un discurs de 3 minuts, ho tenia tot ben apuntat. Quan arribi allà, era vestida amb una brusa blanca i comencen de dir, oh, això de blanc va pas bé, escolta, jo tinc pas altra cosa que dir en blanc. I després em diu, de tota manera, poc importa, només teniu un minut i mig.
0: Ah, o sigui que havies de resumir el discurs.
1: Sí, sí, sí. Doncs només he fet el que he pogut amb un minut i mig, i veia els altres picant la taula, veus, quan és que ha acabat aquesta. Va ser dur.
0: Sí?
1: Va ser dur. Va ser dur. Bé, en canvi, l'ambient dins la llista era molt, molt simpàtic i teníem tots les mateixes idees de defensa del país i bon, jo, es va passar bé. Sí. I finalment el resultat ha pas estat tan dolent que...
0: 2,52%.
1: Per l'època, no? Dius, sí. El 83.
0: Sí. Eleccions municipals a Perpinyà.
1: Municipals, sí, sí, eren les municipals. Me som presentat en contra del Pau Alduy,
0: sí.
1: Que ha guanyat.
0: Sí, sí.
1: Que pas com...

0: La casa que avui, el poema de Joan Salvat Papasseit, musicat i cantat per Teresa Rebull, una cançó que ha volgut Maria Àngels Falqués. Abans hem escoltat, també perquè ella ho ha volgut, Rafael Subirachs amb la musicació d'un poeta medieval, Francesc de Via, Sí com l'infant quan aprèn de parlar, del disc amb aquest títol de l'any 78. També el grup valencià El Tall, amb el disc Vergonya, cavallers vergonya, del 2009, i Pascal Comalada amb L'argot del soroll, del 2015. Fins aquí la primera part de la memòria a Maria Àngels Falqués, enregistrada a casa seva a Canet, un matí del desembre del 2021. Hi haurà una segona i una tercera part d'aquesta memòria que podreu escoltar demà i demà passat, i és que aquests 50 anys de militància política i cultural pel país han estat molt densos.
1: Memòria. La nostra gent s'escolta.

0: Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: Ràdio Arrels. És migdia. L'informatiu. A Ràdio Arrels.
3: Bon dia. Els estudiants de Liceu de Catalunya Nord protesten avui en una manifestació unitària a Perpinyà. Avui la Federació de Pares d'Alumnes ha decidit mobilitzar-se amb els seus fills per intentar calmar els ànims a la mobilització i evitar degradacions del mobiliari urbà. Encara com a conseqüència de les mobilitzacions, la prefectura ha identificat el policia que va ser enregistrat dient proclames masclistes i racistes mentre carregava contra un ensenyant a una manifestació de Perpinyà. Segons han avançat els nostres companys de Made in Perpignan, el policia no portava el número d'identificació obligatori i portava brodades al pit dues insígnies relacionades amb l'extrema dreta. Canviem de qüestió perquè la pluja va tornar a ser protagonista ahir amb ruixats intensos a tot Catalunya. Al Rosselló, una crescuda de la Tet va sorprendre una persona sense llar que vivia en una tenda a prop del riu. La força de l'aigua la va arrossegar, però va tenir sort que un grup de vianants la va veure des d'un pont i els equips d'emergència dels bombers van poder rescatar-la en vida. Les persones sense un domicili fix o aquelles que viuen al carrer són molt més vulnerables als temporals i a les situacions climàtiques adverses que són cada vegada més freqüents. Aquest temporal mediterrani, tot i que no amb la mateixa intensitat, continuarà present durant tota la setmana, d'aquí una estona ens ho explicarà l'Enric Balaguer. I ahir mig matí us ho explicàvem, el primer ministre espanyol Pedro Sánchez ha avançat eleccions legislatives i per tant Catalunya, el País Valencià, les Illes i la Franja aniran a les urnes el 29 de novembre. Els partits dels països catalans estan ara decidint què fer en aquestes eleccions. A Catalunya Sud, de moment, sembla que Junts no canviarà de cara visible. Aliança Catalana ja ha dit que no es presentarà a les eleccions i ara incògnita són la CUP i alhora que decidiran què faran en els propers dies. Esquerra Republicana ha de veure què fa perquè el cap de llista a Madrid, Gabriel Rufián, aposta per una candidatura unitària amb les esquerres espanyoles, mentre que la direcció del partit no en vol sentir ni a parlar. A les Illes, la candidatura Ara Més ha anunciat que no es presentarà amb llistes d'Esquerra Espanyola com havia fet fins ara i farà una candidatura completament balear, igual com ho ha anunciat Compromís pel que fa al País Valencià. I aquest vespre torna el cicle Espiem de cinema en català a Perpinyà i a Prada amb la pel·lícula Viva d'Aina Clotet. Es podrà veure a les 8:30 al cinema Lidó de Prada i a les 9 al cinema Castellet de Perpinyà. Aquest cicle està impulsat per l'OPLC, Xavier Espinet n'és el director.
4: I entenem que el cinema és un respon a una demanda de tenir una oferta regular, territorial, visible, de cinema en català, accessible, igualment, perquè som subtítols en francès, i que sigui portat per actors ben implantats en el territori.
3: I ara la previsió del temps amb l'Enric Balaguer.
5: La previsió del temps. Enric Balaguer.
6: Bon dia. Avui es calma una mica, però continua l'inestabilitat amb uns vents de llevant molt febles i en una nuvolositat molt espessa i un sostre molt baix, especialment a la Plana, com també al Vallespí. És molt més obert a Cerdanya i Capcí. Pot tronar i ploure, tot i que no parlem de grans precipitacions. Les màximes són de tardor. Dores organitzarà la Diada de Cerdanya 2027 i avui la màxima hi serà de 20 graus, 16 als Angles, 19 a Nyer, 21 a Rià, 25 a Rodès, 22 a Santa Coloma de la Comanda, 23 a Parets Tortes, 22 a l'Alzina Rodona al Vallespí, 19 a la Presta i 21 a Portvendres. Avui és Santa Flor.
7: Ràdio Arrels, a Ceret, 88.2.
2: L'actualitat a Ràdio Arrels. Amb Enric Balaguer.
6: I és a la part oest de la Cerdanya, un municipi de gairebé 300 habitants, a uns 1.500 metres d'altitud, és conegut com un lloc emblemàtic per l'esquí de fons. És allà on s'ha celebrat la 43a Diada de Cerdanya. Escoltem l'alcaldessa Esther Castilla a l'inauguració.
8: Bon dia a totes, a tots. Benvinguts. Em sento com a alcaldessa de Lles de Cerdanya, una privilegiada de celebrar aquesta diada que ens uneix i fa nexe de nord a sud, est i oest a la Cerdanya. Entenc aquesta feta com una oportunitat per escoltar-nos, exposar i empatitzar amb les grans diferències que ens separen, que no són solament fronteres de país, província, sinó que a més hi ha diferències d'interessos, maneres de comprendre i viure el dia a dia als nostres pobles. Jo us convido a gaudir, participar de manera activa, sobretot a l'assemblea, quan obrirem la temàtica dels pobles resilients, pobles vius. Moltes gràcies i gaudim.
6: La temàtica d'enguany ha estat el concepte de pobles resilients.
8: Bé, pobles resilients, pobles vius. Quan ens vam plantejar amb l'equip de govern d'aquest ajuntament la temàtica de la resiliència, vam veure que aquesta s'aplica a tot el que és patrimoni. Se pot aplicar tot, la resiliència. Pobles resilients, paisatges resilients, però també valors resilients. Com tornar a començar? Pobles resilients és parlar d'habitatge, és parlar d'escola, mobilitat, necessitat i qualitat dels serveis de comunicació, infraestructures, però no tan sols infraestructures, sinó també el manteniment d'aquestes infraestructures. La gestió forestal del territori, trobant equilibri amb els diferents col·lectius, ramaderia, pagesia, estacions nòrdiques, amb les quals ja estem desplegant un pla i transformant i reconduint aquestes cap a estacions de muntanya. La recerca, estudi, gestió de la reserva natural, sinergètica. Tot això i més ens porta a estudiar, preveure estratègies i capacitats d'adaptació als canvis socials, econòmics, climàtics, ambientals. Aleshores, volem pobles vius, però no obstant, estem vivint dinàmiques amb tendències que van cap a la població envellida i anem cap a pobles buits.
6: Sílvia Romero, delegada del govern per al Pirineu i el Vall d'Aran. L'Alt Pirineu justament és un lloc on hi ha molts pobles petits i de muntanya. Això dels pobles resilients, que és el tema del debat d'avui, què vol dir?
0: Bé, aquest concepte és molt interessant perquè per fi potser hem trobat una paraula que ens defineix els municipis de muntanya, que som 77 en la nostra vegueria, però també tenim doncs, un bon nombre d'entitats menors descentralitzades i en quant a nuclis, doncs, cada municipi té generalment moltíssims nuclis. Nuclis doncs, que lluiten per sobreviure, per continuar doncs, tenint població, atraient població, continuar doncs, exercint les seves feines tradicionals, a l'agricultura, a la ramaderia, també al turisme i en alguns casos doncs, com a centres de serveis. I la resiliència és aquest concepte de voler continuar endavant amb la seva essència, però adaptant-se als nous canvis, als canvis doncs, en els interessos de la població, les necessitats de la població que sovint els porten doncs, per raons laborals o d'estudis fora i doncs, aquesta lluita és reconeguda, jo crec que amb resultats. Jo sempre sóc molt positiva, no m'agrada la paraula despoblament, no m'agrada que se'ns qualifiqui sempre amb aquesta etiqueta, per bé ha sigut una qüestió que ens ha definit els pobles de muntanya durant molt de temps, però des de fa també uns quants anys, doncs, les dades de què disposem és que hi ha un manteniment de la població. Sens dubte, doncs, amb tot l'esforç que han fet les administracions locals, les administracions públiques per tenir millors serveis i per tenir noves oportunitats, i hem de continuar per a mantenir la vida i per intentar doncs, ampliar-la. Per tant, la paraula resiliència ens defineix perquè dona idea de la nostra lluita al territori, des del territori, per mantenir-nos i continuar endavant.
6: La Diada de Cerdanya és una iniciativa transfronterera. Això del transfronterer suposo que és un punt positiu.
0: Sí, és un punt molt positiu i és un punt que l'Alt Pirineu i Aran ens defineix, perquè no només és aquesta zona transfronterera amb França, també ho és amb altres parts de l'Alt Pirineu i Aran, que som fronterers amb França, per tant, transfronterers amb Andorra, però també amb altres zones, com és per exemple Aragó, i on jo crec que en general les fronteres mai no han sigut una barrera, sinó que sempre, malgrat les dificultats, hem buscat el millor, el que ens uneix, doncs, per continuar endavant tots els pobles que formen la nostra vegueria. Aprofitar la frontera no com una barrera, sinó com un punt d'unió i d'avanç compartit.
1: Sílvia Romero, moltes gràcies.
0: Gràcies a vosaltres.

0: La Diada de Cerdanya és sempre un moment de festa on la cultura popular és viva. No hi podia faltar la tradicional cercavila. També ha actuat la Colla Castellera de Cerdanya.
1: És una colla recent o antiga?
2: Bé, va començar els primers assajos el 2018, el 2019 ens vam batejar a Plaça Alp i des de llavors que lluitem un any rere un altre per seguir actius i seguir vius.
1: Quan sou?
2: És molt relatiu això, que estiguem a tots els assajos i que participi de tot, potser som 20, 25, 30 persones, a les diades podem ser 50, 60, però bé, en una comarca tan gran amb pocs nuclis amb molta població, doncs costa arrossegar gent i l'activitat de les associacions és difícil al Pirineu en general.
1: Tenim a costat nostre la Cap de Colla. Cap de Colla, teniu gent que venen de l'altra banda, de la Raia?
3: Tenim gent que ve de tota la Cerdanya, tenim gent que ve des de Montellà, Bellver, All, La Molina, Alp, Puigcerdà, Llívia, tenim gent que ve també de la part francesa, tenim molta gent que ha anat venint també en certs moments de la colla, com que el que dèiem, com que som una colla petitona que participem de tota la comarca i som colla de tota la comarca, doncs hem anat assajant a diferents municipis i també vam assajar, per exemple, a la Tour de Querol, llavors teníem molta més gent de la part francesa. Clar, també el fet de no poder tenir un local propi, de tenir assignat una població sense haver d'anar sent una colla itinerant, per dir-ho d'alguna manera, també ens costa que la gent pugui agafar aquesta responsabilitat de venir sempre a assaig, perquè a vegades, doncs això, hi ha temporades que estem a dalt, hi ha temporades que estem a la Tour de Querol i ens costa una mica en aquest sentit. Fem el que podem, tenim una canalla meravellosa que estan super motivats i motivades i crec que són qui arrosseguen a la gent adulta, a assajos i a diades i a les famílies de tot arreu. O sigui que anem fent.

0: Així fer més rossa la colla. Ah.
1: Amb el president de la comunitat de municipis Pirineu-Cerdanya, Jorge Armengol, era també presents altres batlles de l'Alta Cerdanya.
2: Estic amb els alcaldes de Dorres i d'Eguet. Què representa la Diada de Cerdanya per vosaltres?
3: Mira, jo em dic Claude Gros, alcalde d'Eguet. Fa molts anys que vinc en aquesta rencontre de la Diada de Cerdanya. Que hi trapi avui moltes coses de progressió que fem entre... N'hi ha un que ha parlat de ratlla, però la ratlla no està a la ratlla, o de medalla, que no hi ha medalla tampoc. Avui em sembla que hem molt parlat d'aquests barcelonesos que venien aquí, que sigui a França o que sigui a Espanya. El que tenim d'atrapar és altra cosa, em sembla, és que tenim nosaltres de fixar la gent que es volen implantar també en els pobles petits. Em sembla que això és molt important. De turisme en tindrem sempre. Diuen que hi ha catalans, però de francesos n'hi ha molt, també, perquè, mira, amb el canviament climàtic es veu que hi ha moltes coses que han canviat i em sembla que és això que fa uns 10 anys que ha canviat tot això per la Cerdanya, que sigui de costat francès o costat català. Bueno, és això que et vull dir.
1: A l'acte d'inauguració s'ha anunciat quin poble organitzarà la 44a Diada de Cerdanya.
4: A continuació, anem a definir quin serà el lloc on es farà la Diada del proper any. Llavors ho ha estat parlant i finalment han acceptat, i els agraïm moltíssim, que l'Ajuntament de Dorres serà el lloc on es farà el proper any la Diada de Cerdanya. O sigui que serà, esperem tots, espero, a Dorres.
2: El batlle de Dorres hem après avui que sereu vosaltres que rebreu la propera, la 44a Diada de Cerdanya. Això, com ho veieu?
5: Home, fa molt plaer.
1: Gerard Gordia, batlle de Dorres.
5: És la primera vegada que participi a aquesta trobada. És quelcom d'important. Aquest món on hi ha molt incert, molt coses que van mal, cal trobar resiliència i cal trobar solidaritat entre tots els pobles, que siguin d'un costat o de l'altre de la frontera. Tenim de fer les coses juntes, tenim de tenir una idea global de tots els pobles de Cerdanya i que cada cosa se faci amb conciliació dels altres. Volem aportar la coneixença de Dorres, dels banys, de la capella de Belloc i de com trobar més solidaritat, més proximitat a aquest món que va de més en més mal.
2: Bé, amb optimisme, no?
5: Sí, sí, amb molt optimisme, sí.
2: Moltes gràcies.
5: Gràcies.
2: Bona Diada de Cerdanya.
5: A vos també.
2: Josep Maria Prat, la 43a Diada de Cerdanya, és, això vol dir que és una tradició ara i que es perpetua. Però potser les expectatives de l'inici d'alguns moments d'aquestes diades tampoc no són complertes completament.
6: Sí, la idea era fer una germanor entre la gent de l'Alta Cerdanya i de Baixa Cerdanya. I està costant, però a poc a poc s'està aconseguint. Llavors fem cada any un lloc diferent, i un any a la part francesa, un any a la part espanyola, per veure si així els pobles agafen consciència de que la comarca realment és una comarca única.
2: Quins serien els reptes principals?
6: Bueno, els reptes n'hi ha molts. Estàvem comentant-ho amb altra gent, que un repte és l'habitatge, és intentar veure com quines polítiques d'habitatge es poden fer comunes a la Cerdanya entre les dues bandes per evitar que hi hagi aquests problemes d'habitatge, sobretot per la gent jove.
2: Fa molts anys a Font Romeu s'havia parlat d'una assemblea, d'una mena de Consell General de Cerdanya. Com ho tenim, això?
6: No, el que sí que hi ha són reunions dels alcaldes de les dues bandes de la comarca dos cops l'any. que es reuneixen al Consell Comarcal de Cerdanya o al Comitè de Comunes Pirineu Cerdany. En aquestes reunions conjuntes es parla de coses comunes de les bandes. Això és l'únic que hi ha comú a les dues bandes de la Cerdanya.
2: Quins serien els impediments? La llengua en fa part?
6: Sí, la llengua en fa part, sobretot cada vegada hi ha menys gent que l'altra Cerdanya parla el català. És un problema,

0: Rosselló,
1: Vallespí,
0: Conflent,
1: Cerdanya,
0: Capcí i Fenolleda.
1: Ràdio Arrels.
2: Comentaris d'actualitat, anàlisis i punts de vista. La crònica d'opinió amb el professor Joan Becat.
3: Escolteu Ràdio Arrels i com cada dimarts a aquesta hora saludem a Joan Becat.
4: Joan Becat, bon dia.
5: Bon dia.
3: Avui ens vols parlar de les revelacions que ha fet el mitjà Mediapart, que han creat un afer Bardella, podríem dir.
5: Sí, i sembla el joc de la batalla naval. Dimarts, el diari Mediapart, Media i Part de Participació, apunta a Jordan Bardella, B1, vaixell tocat. El dimecres, rèplica de Bardella, M1, tot és fals, un cop dins l'aigua. El dijous, Mediapart torna a apuntar, B2, documents publicats, vaixell tocat. Divendres, Bardella sempre nega tot i afegeix que portarà el diari als tribunals. M2, un altre cop a l'aigua. Ara, tothom espera el tercer tir de Mediapart per veure si el vaixell Bardella és enfonsat o bé si continua flotant, tot i que fa aigua per tots els forats. Mediapart és un diari en línia, molt seriós, que s'ha fet una especialitat de destapar escàndols, malversacions, afers polítics o afers de diners. És sempre ben documentat i quan porta a la llum un afer, se sap que tot és quadrat i verificat. Tot sovint se li han fet denúncies davant dels jutges i s'ensall, car els seus documents fins ara han sempre estat validats per la justícia. Per exemple, és Mediapart que ha destapat l'afer Cahuzac, aquest ministre del pressupost de François Hollande, que tenia comptes en Suïssa per evadir diners.

0: Jack també ho va negar, mentint descaradament, i va saltar com a ministre abans de ser condemnat per la justícia. És Mediapart que ha revelat l'afer Betancourt, la rica propietària i persona gran de L'Oréal, a qui van sostreure diners per la campanya de Nicolas Sarkozy. També és Mediapart que ha revelat l'afer Gaddafi, Sarkozy-Gaddafi, els 50 milions de dòlars de Líbia per les campanyes de Sarkozy, va atacar Mediapart en justícia, com ho vol fer ara Bardella, però hi va haver un non-lieu, és a dir, que els documents van ser validats i la justícia no va trobar cap motiu per perseguir Mediapart. És l'invers que ha passat i Sarkozy és encara dins l'afer Libi fins al coll. També l'any passat és encara Mediapart que ha destapat l'afer Betarram, aquest col·legi catòlic prop de Lourdes on els alumnes van patir violències físiques o sexuals, pedofília. Per tant, encara que sigui d'hora per dir si Bardella s'ensallirà amb unes denegacions, es veu que tota la premsa i el món polític donen per fomentades les acusacions de Mediapart. Última cosa a saber de Mediapart, no és qualsevol petit diari, no, és un diari en línia, digital, editat en francès, en anglès i espanyol, Escàndol Internacional, fet a París, que supera els 250.000 abonats. És el tercer en difusió després de Le Monde i El Figaro, i és l'equivalent, per donar un exemple, del diari esportiu L'Equipe pel nombre de lectors. O sigui, que és un mitjà de comunicació important i molt seguit. Doncs, tot el que diu impacta sempre.
1: Ens has presentat aquest diari Mediapart. Què se li retreu exactament a Jordan Bardella?
0: Doncs Mediapart ha revelat tota una sèrie d'escrits i de missatges sobre les xarxes socials atribuïts a Jordan Bardella en intercanvis amb grups de membres del Front Nacional o de joves que eren pròxims. Són escrits racistes, molt antisemites, conspiracionistes, amb tot a l'interior el que l'extrema dreta deia i diu amb odi sobre els jueus. Era entre 2013 i 2015. Nascut el 1995, Bardella tenia 18 a 20 anys. Feia un any i mig que era al Front Nacional. El mateix any 2015 era ajudant parlamentari del diputat europeu Jean-François Jalc, a llavors vicepresident del Front Nacional, pròxim a Jean-Marie Le Pen. Aquest diputat i Bardella han estat embolicats en l'afer sobre la prevaricació dels fons europeus de Marine Le Pen, encara pendent de decisió de la Cort de Cassació. També Bardella era seguidor d'Alain Soral, un ideòleg antisemita d'extrema dreta que serà condemnat precisament per antisemitisme i ara és refugiat a Rússia, des d'on continua a enviar a França els seus vídeos a les xarxes. Tot ben mirat, a veure, amb fredor, no seria estrany que llavors un jove seguidor del Front Nacional, com Bardella, en un ambient d'extrema dreta allavontes racista i antisemita obertament, escrigui aquests correus, com feia tots els seus companys. Per tant, en resposta a Mediapart, Jordan Bardella podia tancar el cas dient que efectivament és ell, escrits de joventut, dins un ambient particular que havia estat influenciat, però que ell havia canviat, seguint Marine Le Pen dins la seva feina de desdiabolització del partit i que havia abandonat aquestes tesis. Aquesta actitud hauria probablement tancat el cas o l'hauria atenuat molt, molt. Però la reacció no ha estat aquesta, sinó l'invers. L'endemà de la publicació, en una conferència de premsa amb Marine Le Pen, Jordan Bardella afirma que tots els documents són falsos, que mai ha dit o pensat el que contenen, i porta queixa en difamació contra Mediapart. És a dir, que és ell mateix que crea l'afer Bardella. Carallabontes, si hi ha proves i arribaran l'endemà, haurem mentit? I això posarà en dubte la seva credibilitat i, de retruc, la de Marine Le Pen, que l'ha triat. Ella, en la conferència de premsa, anirà fins a amenaces encobertes contra els periodistes, la premsa, dient que respondran i que els periodistes de Mediapart se posin vestits de Kevlar. El Kevlar és el teixit de les armilles antibales. Se pot pensar que era una paraula al figurat, però no se pot jugar amb les amenaces de mort, ni que sigui per al·lusions. Imagineu que un boig ho prengui al mot i ho faci. Llavors, preguntes, per què reaccions tan viscerals? Probablement perquè l'esforç de més de 10 anys de canvi de tarannà de línia del Rassemblement Nacional seria posat en dubte pels electors que ella necessita seduir per arribar de 30 a 50% a la segona volta de l'elecció presidencial, si s'hi pot presentar. Ara bé, si no es pot presentar, serà el candidat de recanvi, Jordan Bardella, que serà afectat i que serà un impresentable, el propi com el figurat.
1: Precisament, quina és l'estratègia, Le Guin?
0: Com hem dit, el tercer dia, Mediapart ha publicat els documents i com els hem comprovat. En rèplica, Jordan Bardella continua negant tot i fins i tot les evidències, i anuncia, és això l'interessant, que porta queixa en justícia amb constitució d'acusació particular, en francès, constitució de partit civil, és a dir, per ser actor dins el judici penal, doncs ser informat i poder d'aquesta manera alentir la instrucció i el judici durant anys. És exactament la tàctica de Marine Le Pen en el procés dels assistents parlamentaris per diners europeus desviats pel Front Nacional i el Rassemblement Nacional, que han fet durar la causa 10 anys. Amb una altra forma de queixa, s'hagués pogut saber si els documents són reals o falsos en pocs mesos, un o dos, car només la justícia pot obligar els propietaris de les xarxes internacionals a dir qui són els titulars dels comptes Twitter o altres. Per tant, sabem que no interessa al Rassemblement Nacional que salli la veritat. Doncs, encara més dubtar del que diu Bardella. La tàctica és clara: anar fins a les eleccions sense que s'aclareixi res i oposant dos relats, el seu pels votants i el de Mediapart pels altres. Evidentment, tota la premsa s'hi ha posat, recordant també que el que ha dit l'emissió Complement d'enquête, que havia revelat fa uns mesos sobre un compte Twitter atribuït a Jordan Bardella, on hi havia escrit contra els jueus i contra la premsa, quan Bardella tenia entre 20 i 22 anys i era elegit del Front Nacional a la regió d'Île-de-France i era responsable del departament del partit de Seine-Saint-Denis. Doncs no eren errors de joventuts. Llavors, Marine Le Pen ja havia començat la seva desdiabolització del Rassemblement Nacional i ell no s'hi havia apuntat. Dissabte, des de Rússia, Alain Soral ha fet com si felicitava Jordan Bardella tot enfonsant-lo. Dins un vídeo diu, traducció, «M'adoni que l'havia ben format a l'inici. Estic tranquil». I escriu en un tuit, «Assumeix, fill, en lloc de negar». Venint d'aquest senyor, evidentment, això no té cap valor. però és demostratiu de l'ambient molt cargat de l'extrema dreta. Ho seguirem, car, com han fet sempre a Mediapart, probablement tenen més míssils mediàtics en reserva.
1: Joan Becat, una altra de les qüestions que ens volies aportar avui és el descontentament dels herois d'aquest estiu, els bombers, no?
0: Sí. Amb els grans incendis d'aquest estiu, de Trevillac a la Gironda, a Fontainebleau i altres llocs, els bombers han estat els herois celebrats per tothom. Cal recordar que 6 bombers aquest estiu han perdut la vida en intervencions contra els incendis, bombers professionals i bombers voluntaris per meitat. Com probablement per vosaltres, m'ha fet pensar el personal dels hospitals durant el Covid, aplaudits cada nit de confinament des dels balcons i després abandonats i ara descontents. Com són avui descontents els bombers? Han fet vaga fa uns dies i han participat a manifestacions. Volen més mitjans i més bombers, com també, i això és interessant, una millor preparació de la gent, de tothom i del territori, que és molt negligit i ara molt inflamable. N'hem parlat sovint a Ràdio Arels. No perdem de vista que llur finançament dels bombers, finançament principal, ve dels departaments. Els de la zona mediterrània hi posen diners, com el nostre. Però tots els altres, a la major part de França, no estan preparats a lluitar contra grans incendis de vegetació. Tracten, habitualment, socors a les persones, els incendis de casa, d'edificis, a les ciutats i pobles, o petits focs de vegetació, de brutícies. Però han descobert aquest estiu que ells també són afectats pels megaincendis. A la manera de com s'expressen a les televisions parisenques que he escoltat, els representants dels bombers de tot l'estat, a París són aquests que parlen, per cert, tots els que he sentit eren de la meitat nord, no del sud, és evident per ells que els grans incendis eren fins ara un problema de la zona mediterrània, que se'n desinteressaven, no era d'ells. Ja faran, un cop de mà quan calgui i basta. Però els grans incendis de l'estiu que han tocat la regió parisenca, al nord i ara encara la Bretanya, són la realitat. Per ells, poca broma, i volen mitjans, i ara, benvinguts al club.
1: Joan Becat, com cada setmana, moltes gràcies.
0: Bon dia a tothom.
2: Comentaris d'actualitat, anàlisis i punts de vista. La crònica d'opinió amb el professor Joan Becat.

0: Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: El disc de la setmana. Amb Paula Escudero.
3: Escolteu el disc de la setmana i aquests dies presentem el treball de la mallorquina Miquela Lladó. Miquela, tu vas començar la música als 19 anys i ara tens més de 50 anys de carrera musical. Durant aquesta carrera has fet moltes col·laboracions, ens deies abans que havies conegut en Serrat, que havies cantat amb Lluís Llach també, i també has cantat en diferents formacions. Ens en pots parlar una mica més en detall de tot això?
4: Sí, mira, després de ser cantautora, jo, això va coincidir, diguéssim, en que ja els meus tres fills ja no eren criatures i ja tenia com a més llibertat de moviments. I vaig anar per aprendre a ballar el ball típic de Mallorca, que es diu Ball de Bot. I el Ball de Bot es fan jotes i boleros i fandangos i mateixes. I allà on jo vaig anar a aprendre a ballar, que és una escola, que ha estat una meravella per difondre tot aquest element de la nostra cultura popular. El director va dir, però si tu ets una Miquelina Lladó i jo te conec i tu cantes. I en aquell moment, en aquella escola, tenien uns músics que els feia falta una cantadora. I ja me van agafar de cantadora. I amb aquesta escola de música i danses vaig estar amb ells un bon grapat d'anys fent música per ballar, hi havia un grup de ball preciós, i van fer viatges per tot el món i va ser molt, molt interessant. Però el més important va ser que vaig conèixer uns músics allà que nosaltres pensàvem que el que realment era important era recuperar el ball obert, el ball que es feia quan hi havia festes en els pobles, i que la gent no s'ha de vestir amb els trajes de pagès i de pagesa, i nosaltres no vàrem fundar el grup que es deia, que es diu perquè encara està en marxa, Música Nostra. I en Música Nostra hem fet un... Ara ja fa 45 anys que estem en marxa en Música Nostra. I ara justament estem a punt de treure un altre disc, que ja en seran 12, i estem molt contents perquè hem ajudat molt a recuperar aquest element de la cultura popular, que la gent balli a les places amb ball obert, i és magnífic veure les ballades perquè la gent s'apunta i s'ho passa molt bé. També vàrem fer un altre grup que es deia Ciurell Elèctric, que va ser una mica més, diguéssim, més electrificat, més, és a dir, música d'arrel, però més tirant més a pop i rock, si vols, i a blues. El que passa que, clar, és difícil mantenir tants grups. Altres elements molt importants de la meva vida ha estat formar part del grup d'Anna Rosa Saragossa, que també fent música de les tres cultures, la jueva, la cristiana i la musulmana, i han fet concerts meravellosos per tot arreu del món. I Anna Maria Lafitte, també el Salsia, també van fer una feina molt guapa de música antiga. I aquí estic.
3: I la música d'arrel a les Illes és un estil musical que és molt present al dia d'avui?
4: Extraordinàriament present. És a dir, si tu ara vens a una festa de qualsevol poble, sempre hi ha un dia dedicat a una ballada oberta, i si en un principi te dic, quan varen començar molt a la primeria, hi havia quatre o cinc parelles que ballaven, ara hi ha ja que t'ho diré, 300, 400, 500 persones ballant ball de bot, així, vestits normals i passant-ho molt bé, superbé,
3: okay.
4: De meravella.
3: Llavors, tu fas part, has fet i fas encara part d'aquest projecte de recuperació d'aquestes músiques d'arrels i d'aquests balls tradicionals, doncs.
4: Sí, sí, sí. El que passa que la nostra idea, que pensam que la música és un element viu. Aleshores, si és un element viu, ha de créixer, ha d'evolucionar i ha de ser assequible per totes les generacions que conviuen a una mateixa època. Aleshores, és molt important fer temes nous, no quedar-te sempre ballant i cantant les mateixes cançons. Per tant, tenim un repertori molt extens de temes que hem fet nosaltres mateixos i que la gent ja els ha assumit i la gent els ha fet seus i és una cosa molt, molt guapa i molt gratificant veure que quan tu estàs cantant damunt d'un escenari i la gent balla, la gent en el mateix temps que balla canta aquestes cançons que tu has fet. És magnífic.
3: I justament fent créixer aquest repertori musical de la música d'arrel mallorquina, has fet aquesta Jota Llevantina, de la qual parlarem ara. És una cançó empoderadora que parla, potser podríem dir, d'un amor tòxic, i també és una música molt festiva. Ens en parles una miqueta més?
4: Sí, és que, clar, no, el que no pot ser és que te passis tota sa vida fent cançons, per molt folklòriques que siguin, parlant d'un temps que ja no existeix, perquè un temps les cançons i les gloses parlaven de moltes coses i tradicions d'una vida que ja no és actual. I se parlen d'uns amors impossibles, d'unes repressions, per donar de l'època, de les feines del camp. I ara d'avui en dia no pots parlar ni de segar, ni de llaurar, ni d'anar a collir figues, ni tot això. Aleshores, crec que igualment ara has de tractar temes que siguin actuals i que agradin i que se sent, que la gent se pugui sentir identificada amb aquelles coses que tu cantes. I això és. I se fot aquesta... Jo crec que, bueno, vaig fer una estrofa que m'agrada molt, que és adéu, no m'esperis avui en el llit, que me'n vaig de festa per tota la nit.
3: I dins d'aquesta jota també cantes, heu de saber que el meu cant és com obrir una finestra, les penes surten volant i se vesteixen de festa.
4: Exacte.
3: Les cançons tenen aquest poder, no?, de transformar una mica les penes en una cosa bonica i fins i tot festiva.
4: Sí. Sí, sí, sí, sí. Jo sempre he pensat que quan una persona està trista, no li van bé les coses, té problemes, si per un moment té ocasió d'ajuntar-se amb gent que balla i que canta, aleshores tot millora i te sents acompanyat, te sents... Hi ha una empatia entre tota la gent i és magnífic. És una de les coses que més poden ajudar-te a superar mals moments.
3: Doncs va, què et sembla si escoltem aquesta Jota Llevantina?
4: Molt bé, gràcies.
3: Doncs va.

0: Acabeu de sentir Jota Llevantina de la cantant de Mallorca, Miquela Lladó. Escoltàveu el disc de la setmana a Ràdio Arrels i ens podeu sentir demà a la mateixa hora per continuar descobrint aquesta artista.
1: Ràdio Arrels.
2: El meu poble té una plaça de records, fanals encesos i banderetes de colors, i un gran ball dirigeix les nits d'estiu. Avui que tothom riu, avui que és festa major. A la plaça de nit s'hi aplega tothom,

0: Escolteu Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: Ràdio Arrels. És la una.
3: La previsió del temps. Albert Noguer.
4: Som el dimarts 6 d'octubre. Bon dia. Núvols aquesta tarda amb pluja al Conflent i al Vallespí i unes temperatures de 23 graus a la plana i 17 a la muntanya. Demà el temps continuarà sent igual, el sol serà present al matí amb 18 graus a Perpinyà, 16 a Serret, 14 a Prats de Molló, 15 a Prada, 9 a Montlluís i a la Tor de Querol. A la tarda, pluja sobretot al país menys al Vallespí. Les màximes seran de 23 graus al Rosselló i al Vallespí, 21 al Conflent, 15 al Capcí i 16 a Cerdanya. Dijous al matí, els núvols continuaran dominant el país. Les mínimes seran de 17 graus a Perpinyà, 16 a Serret, 12 a Prats de Molló, 15 a Prada, 6 a Montlluís i 7 a la Tor de Querol. A la tarda torna el sol. Les temperatures seran dolces amb 20 graus al Rosselló i al Vallespí, 18 al Conflent, 13 al Capcí i 16 a Cerdanya.
0: Ràdio Arrels. Cada dia i cada hora en català.
5: Les efemèrides musicals d'Enderrock. Laura Bertran.
6: El 6 d'octubre del 2018 mor Montserrat Caballé a l'edat de 85 anys. Va ser una de les sopranos i cantant d'òpera més importants de la segona meitat del segle XX. Va néixer el 12 d'abril del 1933 a Barcelona. L'any 1941, amb només 8 anys, va entrar, gràcies a una beca, al Conservatori Superior de Música del Liceu de Barcelona per estudiar solfeig, piano i cant. Durant la seva adolescència va haver de treballar per ajudar econòmicament la seva família fins que va trobar un mecenes, Joan Antoni Bertrand, el 1950. Pocs anys després ja va iniciar la seva carrera en diferents òperes i l'èxit internacional li va arribar l'any 1965 quan va haver de substituir Marilyn Horne a Nova York. Des de llavors va encadenar les actuacions a tot el món amb molts reconeixements. Poc després de la seva mort, Daniel Tosi, el director del Conservatori de Perpinyà en aquell moment, va demanar l'autorització a la seva filla de poder anomenar, amb el seu nom, Montserrat Caballé, al Conservatori de Perpinyà com a homenatge. Escoltem el seu duet amb Freddie Mercury per la cançó Barcelona, que l'any 1992 es va convertir en l'himne oficiós dels Jocs Olímpics.

0: Fins aquí la cançó Barcelona amb Freddie Mercury i Montserrat Caballé.
1: Rosselló, Vallespí, Conflent, Cerdanya, Capcir i Fenolleda.
2: Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.

0: Ràdio Arrels.
1: Incendis forestals i canvi climàtic, un cercle viciós. Bon dia. Els incendis forestals, lluny de ser fenòmens puntuals, s'han convertit en una amenaça global que s'agreuja amb el canvi climàtic. Segons la NASA, l'augment de les temperatures i les condicions més seques han incrementat la freqüència i intensitat dels incendis arreu del món. Aquests incendis alliberen grans quantitats de diòxid de carboni, contribuint encara més a l'escalfament global i creant un cercle viciós difícil de trencar. La situació és especialment crítica en regions com el Mediterrani, on els incendis de sisena generació, caracteritzats per la seva intensitat i imprevisibilitat, posen en escac els sistemes d'extinció tradicionals. Experts assenyalen que la combinació del canvi climàtic, acumulació de biomassa i plagues forestals està transformant els nostres boscos en polvorins latents, especialment els boscos del Mediterrani. Davant d'aquesta realitat, la gestió forestal esdevé una eina clau. Pràctiques com la ramaderia extensiva i l'agricultura tradicional poden ajudar a reduir la càrrega de combustible als boscos, fent-los més resistents als incendis. Tanmateix, aquestes mesures requereixen voluntat política i inversions sostingudes, aspectes que sovint es veuen relegats en les agendes governamentals. Per altra banda, la NASA destaca la importància de la tecnologia en la lluita contra els incendis. L'ús de satèl·lits per monitorar els focs en temps real i predir-ne la propagació pot ser vital per a una resposta ràpida i eficaç.
2: Escolteu Ràdio Arrels.

0: Ràdio Arrels.
1: A Ràdio Arrels,
2: l'actualitat del Conflent amb en Joel Mané.
3: Com cada setmana, en Joel Mané ens ve a portar una mica d'actualitat del Conflent. Joel, bon dia.
4: Bon dia i moltes gràcies a tothom perquè m'han ajudat a trobar el meu gat que s'havia perdut. En havíem parlat dimarts passat a Ràdio Arrels.
3: Doncs gràcies a tothom qui hagi ajudat el Joel Mané a trobar el seu gat. Aquesta setmana començarem parlant d'unes projeccions que hi haurà a dijous al cinema de Prada.
4: Sempre es ple aquest cinema que tenim a Prada, que si cal és l'últim i l'únic que ens queda aquí al Conflent, i doncs ja comencem pel 8 d'octubre, aquest dijous, amb una història molt bonica que ja n'havíem parlat aquí mateix a Ràdio Arrels, uns rodatges que van fer als petits pobles d'aquí del Conflent, amb la gent gran, amb la gent que coneixen l'història del poble, les anècdotes, i es diu les memòries, i doncs com tenim també a Ràdio Arrels la memòria, és molt important. I doncs ja la tenim, la projecció doncs, final de quatre d'aquests rodatges. Doncs, aquest dijous a les 2 començaran doncs, amb Espira de Conflent i Conat Bellians, les memòries d'aquests dos pobles. Després hi haurà una taula rodona amb una vellada amb música, poesia, picnic. I tornar per la nit faran dues altres projeccions, dues altres pel·lícules de memòries dels pobles de Vallès-Sèrbia i Castell, més amunt de Vernet.
3: I doncs ens quedem al cinema de Prada, ja que l'endemà també hi ha unes projeccions de documentals sobre la vida dels pagesos.
4: Ja n'havíem parlat també l'any passat, que es fa una vegada a l'any, Mirada de Pagesos, podríem fer la traducció del títol d'aquest tema, d'aquesta festa, i doncs començarà a les 5:45 amb un documentari sobre la pagesia. Als 7:30, doncs 8:15, molt important, hi ha un sopar allà mateix, un sopar que tindria de ser boníssim perquè ja conec el cuiner que es diu Gilles Pascu, que té un restaurant a Clarà i ja sabem que és famós. És a dir que el sopar serà boníssim i després doncs, s'acabarà amb una segona pel·lícula.

0: I de la tarda.
1: I el mateix dia, doncs, a Catllà hi haurà una activitat esportiva una mica original.
0: No té res a veure amb la sardana, encara que la sardana ha de ser una mica com un esport, que la condició física. En aquest moment és una cosa una mica original perquè és com un petit campionat, una animació esportiva, on ha de ser fet amb dues persones, un que fa bicicleta i l'altre que corre al costat. És, doncs, a Catllà, aquest 11 d'aquest diumenge 11 d'octubre, hi ha quatre parcours diferents i es pot començar a participar per joves de 5 anys.
1: I per acabar, doncs, ens faràs una volta dels Bui de Graners que hi haurà al Conflent aquests propers dies.
0: Sembla que és una temporada de Bui de Graners perquè en tenim bastants. Doncs la primera data que podrem donar a la gent que ens escolta és el 11 d'octubre a Clarà i Irac. I pel diumenge després, el 18, dues possibilitats, el 18 d'octubre, doncs, a Bernet dels Banys o a Espira del Conflent, on al migdia hi haurà una cosa que m'agradaria jo ser amb aquesta gent, les boles de picolat a menjar al migdia a Espira del Conflent al mateix temps del Bui de Graner.
1: Joel Mané, moltes gràcies.
0: Adeu a tothom i gràcies pel gat.
1: Fins la setmana que ve.
2: Des de l'any 1981, Ràdio Arrels és la veu de Catalunya Nord. Avui necessitem el suport dels nostres auditors per continuar. Ens pots ajudar entrant a donatius.radioarrels.cat. donatius.radioarrels.cat.

0: Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: Pau Casals, una vida per la música i per la pau. Avui amb Núria Ballester, directora del Museu Pau Casals del Vendrell. Bon dia, Núria.
3: Bon dia.
2: Núria Ballester, quina relació tenia Pau Casals a Puerto Rico abans de la seva arribada a 1955?
3: Doncs bé, Pau Casals, com bé sabeu, tenia la vinculació que la seva mare doncs, havia nascut a Puerto Rico i ella allà tenia molta família, de fet tots els cosins de filló, que ja des dels anys 50 doncs, mantenien una correspondència bastant assídua amb ell. I doncs, li deien que el recordaven molt i que tenien moltes ganes doncs, de que visités la illa perquè el volien conèixer en persona. És a dir, que abans que ell arribés a l'any 1955 de vinculació, sobretot familiar, però també d'altres membres de Puerto Rico, com va ser el Jaime Benítez, que era el rector de la universitat, o també el Montañez, que era el tiet de la Marta Casals, que era periodista, també havia tingut, doncs, s'havia cartejat amb Pau Casals, amb la qual cosa doncs, ja tenia una relació, no?, epistolar en aquest sentit.
2: Les autoritats coneixien Pau Casals, però la gent del poble potser no tant, no?
3: No, és evident, clar, la gent que coneixia Pau Casals eren o els que estaven vinculats amb la música, evidentment, els polítics i les autoritats, perquè doncs, els seus familiars ja s'havien preocupat també de parlar d'ell, de que doncs, era un músic molt important, i aquesta vinculació amb Puerto Rico, doncs, evidentment, per ells era, no?, els havia cridat sempre molt l'atenció. Per aquest motiu, doncs, en aquests últims anys, no?, a partir sobretot de l'any 54, 53, 54 i sobretot el 55, el conviden oficialment, no?, és a dir, el governador de Puerto Rico el convida oficialment i també el rector de la universitat a visitar el que és la terra natal de la seva mare.
2: Però ho van preparar, no?, això?
3: Sí, evidentment. Hi va haver-hi tota una sèrie doncs, de persones que van estar al darrere, no?, d'aquest retorn. També és veritat que hem de recordar que Casals, en el moment en què visita doncs, la illa de la seva mare, és un moment vital molt important, perquè ell, bueno, recordem que feia poc que havia mort la que havia sigut doncs, la seva companya a l'exili, no?, la Francesca de Capdevila, que just a inicis del 55 va morir. Aleshores ell es trobava doncs, en un moment també incert i va decidir doncs, que era el moment, no? Ell sempre havia promès a la seva mare que abans de morir visitaria Puerto Rico, perquè la seva mare, quan ell era molt petit, sempre li parlava de la illa, sempre li parlava del mar del Carib, i Casals li havia fet aquesta promesa, i bé, circumstàncies de la vida i també doncs, de que hi va haver-hi una sèrie de gent a Puerto Rico que es va mobilitzar per fer aquesta invitació oficial, doncs van propiciar que aquest 11 de desembre de l'any 55 Casals arribés a la illa doncs, on havia nascut la seva mare.
2: Hi ha una anècdota sorprenent, és la història de la casa de la seva mare, no?
3: Sí, de fet, quan Pau Casals va arribar, que va ser una arribada multitudinària, bueno, més de 200 persones l'estaven esperant amb tots els familiars, es van fer molts actes públics en aquells dies a Puerto Rico, i un dels actes va ser la visita a Mayagüez de la casa on havia nascut la mare de Pau Casals, però també era la casa on havia nascut la mare a Angélica Montañez, que era la mare de la Marta Montañez, que després esdevindria l'esposa de Pau Casals. És a dir, és una anècdota curiosa de que en la mateixa casa doncs, van néixer dues mares molt importants per la vida de Pau Casals.
2: El 22 d'octubre de 1973 mor en Pau Casals. Com va ser rebuda la mort de la notícia al Vendrell i al Catalunya?
3: Bé, va ser un impacte molt gran. Penseu que Pau Casals pels catalans doncs, era un símbol, no?, d'aquesta lluita franquista, antifranquista, I tant al Vendrell com a tot Catalunya, doncs, les portades dels diaris, es van fer actes al Vendrell també d'homenatge, tot i la situació política, doncs, que era la que era, però va tenir un impacte molt, molt gran, no? I també esperant aquest retorn, no? que tots esperaven de que algun dia el mestre, doncs, encara que no fos viu, tornaria a Catalunya en les seves despulles l'any 79.
2: Això ha estat un tràmit complicat. Qui ha portat els tràmits?
3: Bé, de fet, va ser la pròpia viuda, la Marta Casals, que ella, doncs, complint la voluntat del seu difunt espòs, del mestre, que ell va deixar escrit el seu testament, que un cop recuperada, no, les institucions democràtiques de Catalunya, volia ser enterrat al Vendrell, ella va trucar al president Tarradellas, el qual el coneixia, tenien una relació, doncs, dels anys d'exili en Pau Casals, s'havien conegut, i li va dir que el seu el mestre li havia deixat, no, que ha escrit el seu testament aquesta voluntat, i es van començar els tràmits, i aleshores de la Generalitat, i també coordinats amb el que és l'Ajuntament del Vendrell i vendrellencs, no, sobretot els de vendrellencs de l'Associació Musical van procedir a organitzar tots aquests actes, que van ser multitudinaris, i es van fer no només a Barcelona, a la Generalitat, on es va obrir una capella ardent, també al monestir de Montserrat hi va haver un acte multitudinari d'homenatge a Casals, i evidentment al Vendrell, que va ser, doncs, quan el va ser ja definitivament enterrat al cementiri, va ser un acte clamorós de tota la gent al carrer, inclús, doncs, al cementiri hi ha imatges molt maques on es veu també, doncs, els nens del Vendrell que van aixecar un pilar en homenatge, doncs, també a aquesta afició que Casals va tenir sempre pels castells. Va ser, doncs, un acte molt, molt emotiu, molt viscut per tots els vendrellencs, doncs, perquè finalment el cos, no, del benvolgut mestre Pau Casals tornava a casa seva.
2: Per al Vendrell és important, però Casals deixa un llegat universal a tot el món.
3: Sí, Casals ens ha deixat, no, un llegat universal, no només en la part musical, sinó també tot el seu llegat de pau, no? Va ser un músic que va posar tot el seu art al servei d'uns ideals, a favor de la llibertat, a favor de la democràcia, a favor de la pau, i al llarg de la seva vida, doncs, va fer servir el seu art per protestar i per defensar aquests valors que ell considerava sagrats, no? I jo crec que això és una mica el que hem de preservar totes les institucions que treballem avui en dia, no? per preservar el seu llegat, des de la Fundació Pau Casals al Vendrell, però també al Vendrell, la Casa Nadiua i tots els elements que es conserven a Prada de Conflent, evidentment, a Puerto Rico, tots els llocs on encara, no, hi ha aquesta flama viva del mestre Casals, tenim aquest deure de reivindicar, no, la figura de Pau Casals com un dels millors músics del segle XX, però també Pau Casals com un gran humanista i una persona, doncs, que va lluitar per uns ideals i per un missatge que, desgraciadament, avui és més viu que mai, no?
0: L'oratori que he compost sobre el poema del meu amic Joan Alavedra és el missatge de pau que jo presento al món. Està escrit amb emoció i humilitat. S'ha donat davant de tota mena de públics a Amèrica i a Europa. I si Déu vol, el portaré encara a molts països del món. La fervorosa acollida que obté per tot arreu em demostra una vegada més que en art, com en la vida, tots els homes, siguin d'on siguin, comprenen el llenguatge que surt del cor.
2: Hi ha també llocs Casals al Japó, als Estats Units i a d'altres llocs?
3: Sí, sí, sí, Casals encara al Japó és una figura molt, molt venerada. Ell va fer la primera visita al Japó l'any 1961 i va deixar un impacte importantíssim. S'estan celebrant en el marc ara aquest mateix aquest any un munt d'activitats i conferències allà, però també hi ha un Casals Hall que depèn de la Nihon University, que porta el seu nom. També a Marlboro, uns festivals de música, doncs, que cada any se celebren i que Casals hi estava molt vinculat, la seva presència és molt present, també a la Manhattan School of Music, també a Alemanya, a Kronberg, hi ha un Casals, el Casals Forum, és a dir, el seu nom continua molt vigent en molts països, i el seu llegat, evidentment, també.
2: Núria Ballester també al Festival Pau Casals de Prada, quan venen a joves violoncel·listes sempre hi ha una gran emoció. Casals i el violoncel és una cosa forta.
3: Sí, de fet Pau Casals és el referent, no? Jo crec que va ser el pare del violoncel modern i ell va ser qui va revolucionar, no?, la forma de tocar el violoncel, i per molts joves violoncel·listes la seva figura és molt important, i el fet d'anar a tocar en aquests llocs on ell va viure, no?, jo crec que és molt important per mantenir aquesta flama viva i aquest esperit.
2: Escoltem Quim Tejedor i Guillem Vega, dos violoncel·listes que van actuar al Festival Casals de Prada 2025.
1: Doncs des de ben petit a mi em va fascinar el violoncel, òbviament doncs a Catalunya, justament per la figura de Pau Casals, no? doncs el violoncel és un instrument doncs molt important i que fa, jo crec, que a moltes persones il·lusió tocar, i jo doncs des de ben petit la veritat és que hem seguit així. És possiblement la referència, no? des de que ell va sortir, doncs ha sigut un exemple a seguir per absolutament, crec que tots els xelistes que han vingut darrere, els grans xelistes del segle XX, crec que ha sigut una referència absoluta, i evidentment doncs estar en el festival que hi va crear aquí a Prades, doncs evidentment com a xelistes i com a catalans també, doncs per nosaltres és un absolut privilegi.
4: Sí, absolutament, per a mi és molt molt especial estar aquí aquestes dues setmanes, el lloc on Pau Casals ha passat tant de temps i on podem respirar una mica tot el seu llegat, a les esglésies on toquem, a l'allotjament, envoltats d'aquestes muntanyes, és molt molt especial.
3: No, és el mateix que quan venen a tocar al Vendrell o al museu, no? Quan toquen a la seva casa de la música, senten una emoció realment increïble, no? I això jo crec que és important, és el fet que ells també coneguin, aquests joves violoncel·listes puguin tenir l'oportunitat d'anar a Prada, al Vendrell, no?, Puerto Rico, els llocs on el mestre va viure, perquè també ells siguin conscients, no?, d'aquest llegat i que també puguin transmetre a les noves generacions. Això és molt important, i Casals sempre ho deia, és a dir, els joves són el futur, i és el que hem de treballar, no?, entre tots, totes les institucions que tenim aquest deure, no?, i que encara tenim el nom de Pau Casals vinculat. Hem de treballar perquè la gent jove continuï i conegui qui va ser aquest gran músic.
2: Núria Ballester, directora del Museu del Vendrell, un museu renovat no fa gaire, no? L'hem d'aconsellar, suposo.
3: Sí, evidentment, és a dir, totes aquelles persones que encara no el coneguin, convido a que vinguin a visitar el Museu Pau Casals, que està ubicat a la casa que Pau Casals es va fer davant de la platja de Sant Salvador, el Vendrell. És un museu fantàstic, i que recentment vam renovar, el 2022 vam renovar tota la museografia amb un museu més interactiu, on hi ha molta música, però preservant també l'esperit de la casa, no? I bé, totes les persones doncs que no el coneguin, aprofito doncs aquesta la vinentesa per convidar-los i perquè ens vinguin a conèixer i també coneguin doncs la vila nadiua de Pau Casals al Vendrell.
2: Núria Ballester, moltíssimes gràcies per atendre Radio Arels des del Vendrell. Fins una altra.
3: A vosaltres, un plaer.
2: Era el 14è capítol de Pau Casals, una vida per la música i per la pau, amb Núria Ballester, directora del Museu Pau Casals del Vendrell. Hem escoltat un extracte del Parlament de Pau Casals per la seva última actuació en terra catalana l'11 de setembre 1966 a Sant Miquel de Cuixà. Una emissió de Radio Arels Conflent.
5: Des de l'any 1981, Radio Arels és la veu de Catalunya Nord. Avui necessitem el suport dels nostres auditors per continuar. Ens pots ajudar entrant a donatius.radioarrels.cat. donatius.radioarrels.cat.

0: Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels. L'actualitat a Ràdio Arrels. Amb Miquel Martínez Vila.
2: El cicle espia de cinema en català torna a Catalunya Nord, torna avui mateix, i per comentar-ho tenim amb nosaltres la Laura Pi i el Xavier Espinet. Bon dia als dos.
3: Bon dia.
4: Bon dia.
2: Com deia, tornen avui amb una primera sessió. Què es podrà veure avui?
3: Sí, avui comença la segona edició del Festival Espia, doncs, de cinema en català, i avui comença amb la pel·lícula Biba, de l'Aina Clotet. És una pel·lícula que sortirà el 2026 i que serà programada aquest vespre al cinema El Castellet a Perpinyà i al cinema Lido de Prada.
2: Per què és important o per què esteu organitzant aquest cicle de cinemes aquí a Catalunya Nord?
4: Bon, estem a la segona edició de l'Espia. L'objectiu sempre és el mateix i que forma part de un poc de les missions de l'OPLC, doncs acompanyar una oferta cultural en català al territori, i entenem que el cinema és un respon a una demanda de tenir una oferta regular, territorial, visible de cinema en català, accessible igualment perquè és amb subtítols en francès, i que sigui portat per actors ben implantats en el territori. Sí, és una resposta que respongui a una demanda, però que també sigui en coherència amb els actors associatius que coneixen millor que tothom el seu territori local, el seu territori d'acció. És per això que estem molt contents de treballar, doncs, amb Òmnium Catalunya Nord, amb el Casal de Conflent i Cine Rencontre, i també de col·laborar dins d'aquest muntatge d'aquest dispositiu amb sales de cinema, com el Castilla a Perpinyà o Le Lido a Prada.
2: Dèiem que la primera sessió és avui, però ja durant tot el curs ja heu previst, diguem, altres sessions, no?
3: Sí, la primera sessió és avui, doncs, a les 9 a Perpinyà i a les 8:30 a Prada, i hi haurà més sessions durant l'any, doncs aquest mes de desembre amb el Festival de Curtmetratges d'Òmnium, i també el mes de febrer amb Le Silence avant Bach, i el 8 de maig amb Les dues nits d'ahir.
2: Sempre que s'organitzen com activitats culturals a Catalunya Nord, sempre hi ha el punt aquest de voler que vingui gent, i fins a quin punt vindrà gent. Si arribeu a la segona edició, entenc que és que esteu contents de com va anar la primera. Quina resposta va tenir el públic de cara a aquest cinema en català? Hi havia molta gent a les sales, no? Com va anar això?
4: La resposta que vam tenir en la primera edició, on vam assajar aquest nou muntatge, ens va convèncer de la pertinença del diagnòstic, també del costat operacional del dispositiu. Va funcionar prou bé. Tots els actors implicats van ser prou contents, tant del muntatge com del públic que van poder acollir. Doncs entenem que és prou prometedor per a instal·lar d'una manera visible i regular aquesta oferta, i encara deia més, per a fer que d'altres actors en d'altres comunes s'hi associin, i que l'Espia arribi al màxim de nord-catalans i nord-catalanes que vulguin consumir normalment cinema en català.
2: Clar, actualment dèieu que hi ha aquesta implementació al Conflent i al Rosselló. No sé si al Vallespí i a Cerdanya Capcí hi ha algun projecte per entrar-hi, o de moment encara és complicat.
4: Sem en contacte amb actors del Vallespí per a fer de manera efectivament que l'Espia també pugui arribar a aquesta comarca.
2: Doncs, Xavier Espinet, Laura Pi, moltes gràcies als dos.
3: Gràcies a vosaltres.
1: Escolteu Ràdio Arrels.
0: Ràdio Arrels.

0: Escolteu Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels. Ràdio Arrels. Són les 2 de la tarda.
2: Dimarts de manifestació a Perpinyà amb unes protestes que van començar amb les accions dels estudiants de Liceu i que ara s'han estès i hi ha gent de totes les edats. Calculem que eren unes 2.000 les persones que s'han manifestat aquest matí de forma tranquil·la pels carrers de Perpinyà amb proclames a favor dels estudiants i contra el ressemblament nacional. A més, també s'ha pogut sentir proclames com "si el clima canvia, per què els liceus no?". Quan la manifestació ha arribat al Castellet, això sí, un grup d'uns centenars de persones ha marxat cap al Vernet, vestits de negre, i allà sí que hi ha hagut més problemàtica. Tot i això, la majoria de la manifestació ha estat tranquil·la, tot i que amb una alta presència policial. Quan aquest grup d'alguns centenars de persones ha volgut marxar cap al Vernet, sí que hi ha hagut alguns organitzadors que han desanimat els manifestants a anar-hi i els han animat a quedar-se a la plaça del Castellet, on ha acabat aquesta marxa. Aquí sí que hi ha anat ha estat un grup d'adults que avui han estat visibles en aquestes concentracions amb uns braçals blancs, intentant que la manifestació no es descontrolés com va passar els dies de la setmana passada. Segons han explicat els manifestants, s'espera que hi hagi accions durant tota la setmana als liceus de Catalunya Nord. Per tant, aquesta protesta no acaba aquí.
3: La previsió del temps. L'Oriana Penyé.
4: Som el dimarts 6 d'octubre. Bon dia. Núvols aquesta tarda amb pluja al Conflent i al Vallespí i unes temperatures de 23 graus a la plana i 17 a la muntanya. Demà el temps continuarà sent igual, el sol serà present al matí amb 18 graus a Perpinyà, 16 a Serret, 14 a Prats de Molló, 15 a Prada, 9 a Manlluís i a la Tor de Querol. A la tarda, pluja sobretot al país menys al Vallespí. Les màximes seran de 23 graus al Rosselló i al Vallespí, 21 al Conflent, 15 al Capcí i 16 a Cerdanya. Dijous al matí, els núvols continuaran dominant el país. Les mínimes seran de 17 graus a Perpinyà, 16 a Serret, 12 a Prats de Molló, 15 a Prada, 6 a Manlluís i 7 a la Tor de Querol. A la tarda torna el sol. Les temperatures seran dolces amb 20 graus al Rosselló i al Vallespí, 18 al Conflent, 13 al Capcí i 16 a Cerdanya.
5: Ràdio Arrels, a Burquera, 93.1.
1: Escolteu Ràdio Arrels.
6: A Corbera del Castell, 93.1.

alma morta, vas deixar-me amb les mans buides, en perdre la teva imatge. Em va enfonsar l'enyorança i vaig perdre l'esperança, creia que no tornaries.

0: Escolteu Ràdio Arrels.
1: A Pi 93.1.

0: Escolteu Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: Ràdio Arrels. Són les 3 de la tarda.
3: La previsió del temps. L'Oriana Penyer.
4: Ràdio Arrels. A Sant Joan Pla de Corts, 88.2.
5: Som el dimarts 6 d'octubre. Bon dia. Núvols aquesta tarda amb pluja al Conflent i al Vallespí i unes temperatures de 23 graus a la plana i 17 a la muntanya. Demà el temps continuarà sent igual, el sol serà present al matí amb 18 graus a Perpinyà, 16 a Serret, 14 a Prats de Molló, 15 a Prada, 9 a Manlluís i a la Tor de Querol. A la tarda, pluja sobretot al país menys al Vallespí. Les màximes seran de 23 graus al Rosselló i al Vallespí, 21 al Conflent, 15 al Capcí i 16 a Cerdanya. Dijous al matí, els núvols continuaran dominant el país. Les mínimes seran de 17 graus a Perpinyà, 16 a Serret, 12 a Prats de Molló, 15 a Prada, 6 a Manlluís i 7 a la Tor de Querol. A la tarda torna el sol. Les temperatures seran dolces amb 20 graus al Rosselló i al Vallespí, 18 al Conflent, 13 al Capcí i 16 a Cerdanya.
6: Una hora 100% en català.
3: Ràdio Arrels.

Tot caminant vora ribera, un pui explica el canyissar. Se cal sempre posar enrere per espiar l'aigua baixar. La canya li diu fulles blanques quan bufa un vent molt secaner. Fresca, fresca són les meves anques i tu tenes el cap fet malbé. Fresca són les meves anques i tu tenes el cap fet malbé.

Lluny passat la cantonada, sou uns crits ballant que no ho sé. Són quatre que fan la trucada, dos olius, un pi i un garrofer. Vine a mi, diu el pi en garrofa, no té res, es passa té callat. Més l'oliu jugant de catastrofa, fot un crit i truca'm d'un as. Més l'oliu jugant de catastrofa.

Més seriós, més nobles al roure, de conversa amb un abricoter, que s'explica com s'ha de fer coure, l'un així l'altre potser, potser. L'abricot és per fer confitura, i el teu gla me vols dir el que em fas, jo també una mica més dura per...

dia. Som tres, la lluna, jo i l'ombra que em seguia. No sap veure, per sort, la lluna, bona amiga.

0: Escolteu Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: Ràdio Arrels. Són les 4 de la tarda.
3: La previsió del temps. L'Oriana Penyer.
4: Som el dimarts 6 d'octubre. Bon dia. Núvols aquesta tarda amb pluja al Conflent i al Vallespí i unes temperatures de 23 graus a la plana i 17 a la muntanya. Demà el temps continuarà sent igual, el sol serà present al matí amb 18 graus a Perpinyà, 16 a Serret, 14 a Prats de Molló, 15 a Prada, 9 a Manlluís i a la Tor de Querol. A la tarda, pluja sobretot al país menys al Vallespí. Les màximes seran de 23 graus al Rosselló i al Vallespí, 21 al Conflent, 15 al Capcí i 16 a Cerdanya. Dijous al matí, els núvols continuaran dominant el país. Les mínimes seran de 17 graus a Perpinyà, 16 a Serret, 12 a Prats de Molló, 15 a Prada, 6 a Manlluís i 7 a la Tor de Querol. A la tarda torna el sol. Les temperatures seran dolces amb 20 graus al Rosselló i al Vallespí, 18 al Conflent, 13 al Capcí i 16 a Cerdanya.
5: Ràdio Arrels, a Sureda, 95.
6: Punts i comes, del mot al llibre A banda i banda de l'Albera. Una crònica lingüístico-literària de Michel Bouguer Guastaví.
7: Bon dia. Avui parlarem de paraula i d'una cançó d'en Joan Pau Giner, Parla-me, diguis-me coses. Paraula, quin mot més comú i a la vegada més misteriós. Té el mateix origen que la paràbola. No és tan evident en català, francès o italià com en castellà, en què només hi ha una metàtesi, una inversió, paraula, paràbola. La paràbola llatina o grega, parábolos, és una comparació, una alegoria, una frase de sentit metafòric. Això es pot entendre per la paraula amb sentit de parla, però per la paraula amb sentit de mot. De fet, és una metonímia, i més exactament, una sinècdoque, és a dir, designa la part pel tot o viceversa, com Amèrica pels Estats Units d'Amèrica. I la cançó d'en Joan Pau Giner després de tot això. No és pas com les paraules d'amor d'en Joan Manuel Serrat, paraules novençanes d'uns joves que comencen a estimar-se. Recordeu, teníem 15 anys. No, és una parla, una paraula sensual, sensual i política, com veurem després. I les paraules no són mots, són coses, i coses ben dites. La cançó d'en Giner és una meravella poètica, regular però sense cap rigidesa. Els versos són heptasíl·labs, és a dir, versos de 7 síl·labes, rimats amb alguna excepció, algun vers que trontolla o aquest decasíl·lab sumptuós. I potser me faràs content, car és un poema ple d'esperances. He parlat de sensualitat. La llengua de l'estimada és rosa o boja i els amants es retroben solets al final de la jornada de feina. Però també és una cançó política per defensar la llengua del país. Primer, cito, amb la llengua de casa, la que a escola t'han defès. I socialment, després, invitant a fer llengotes en sentit propi, cito, amb aquesta llengua rosa que fa vergonya al burgès. De fet, l'amor costa quan hom surt exhaust del treball i quan els estimats es retroben havent treballat tots dos. Cito. Per demà cal ser refets, cada dia una cadena, te se posa sus l'esquena, com vols fer per fer projets? No, definitivament, parla-me, diguis-me coses. No em recorda paraules d'amor d'en Joan Manuel Serrat. Si no més aviat, una cançó d'amor i de lluita social, te recordo a banda de Víctor Jara, que tingueu un bon dia.
1: Parla-me, diguis-me coses, amb aquesta llengua rosa que arrossega pel carrer. Diguis-me coses boniques, diguis-me coses ben dites, sense pensar en res més. Parla-me, diguis-me coses, amb aquesta llengua rosa que se perd en caminets. Diguis-me que la setmana, quan s'acaba,

Una cadena te se posa sur l'esquena, com vols fer per fer projets? Diguis-me lo que se passa amb la llengua de casa, la que escola.

punts i comes. Del mot al llibre A banda i banda de l'Albera. Una crònica lingüístico-literària de Michel Bouguer-Guastaví.

planta inútil, amb gest obstinat. Li escurça les potes, li talla la cua, li esclafa les anques a cops de martell i amb llargues agulles.

Estic vivint amb un austríac. Hem comprat un menjador marró. Però de nit no tenim diada. Jo no parlo alemany. Excusa, perdó. No sé parlar alemany. Excusa, perdó.

0: Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
0: Cada dia i cada hora en català.
2: Ràdio Arrels. Són les 5 de la tarda.
3: La previsió del temps. L'Oriana Peñé.
4: Som el dimarts 6 d'octubre. Bon dia. Núvols aquesta tarda amb pluja al Conflent i al Vallespí i unes temperatures de 23 graus a la plana i 17 a la muntanya. Demà el temps continuarà sent igual, el sol serà present al matí amb 18 graus a Perpinyà, 16 a Serret, 14 a Prats de Molló, 15 a Prada, 9 a Manlluís i a la Tor de Querol. A la tarda, pluja sobretot al país menys al Vallespí. Les màximes seran de 23 graus al Rosselló i al Vallespí, 21 al Conflent, 15 al Capcí i 16 a Cerdanya. Dijous al matí, els núvols continuaran dominant el país. Les mínimes seran de 17 graus a Perpinyà, 16 a Serret, 12 a Prats de Molló, 15 a Prada, 6 a Manlluís i 7 a la Tor de Querol. A la tarda torna el sol. Les temperatures seran dolces amb 20 graus al Rosselló i al Vallespí, 18 al Conflent, 13 al Capcí i 16 a Cerdanya.
3: Ràdio Arrels.
5: Ràdio Arrels.
3: Cada dia i cada hora en català.
6: Les efemèrides musicals d'Enderrock. Laura Bertran.
7: El 6 d'octubre del 2018 mor Montserrat Caballé a l'edat de 85 anys. Va ser una de les sopranos i cantant d'òpera més importants de la segona meitat del segle XX. Va néixer el 12 d'abril del 1933 a Barcelona. L'any 1941, amb només 8 anys, va entrar, gràcies a una beca, al Conservatori Superior de Música del Liceu de Barcelona per estudiar solfeig, piano i cant. Durant la seva adolescència va haver de treballar per ajudar econòmicament la seva família fins que va trobar un mecenes, Joan Antoni Bertrand, el 1950. Pocs anys després ja va iniciar la seva carrera en diferents òperes i l'èxit internacional li va arribar l'any 1965 quan va haver de substituir Marilyn Horn a Nova York. Des de llavors va encadenar les actuacions a tot el món amb molts reconeixements. Poc després de la seva mort, Daniel Tosi, el director del Conservatori de Perpinyà en aquell moment, va demanar l'autorització a la seva filla de poder anomenar, amb el seu nom, Montserrat Caballé, al Conservatori de Perpinyà com a homenatge. Escoltem el seu duet amb Freddie Mercury per la cançó Barcelona, que l'any 1992 es va convertir en l'himne oficiós dels Jocs Olímpics.

0: Fins aquí la cançó Barcelona amb Freddie Mercury i Montserrat Caballé.
1: Ràdio Arrels.
2: Ràdio Arrels.
1: L'actualitat a Ràdio Arrels. Amb Enric Balaguer.
3: I és a la part oest de la Cerdanya, un municipi de gairebé 300 habitants, a uns 1.500 metres d'altitud, és conegut com un lloc emblemàtic per l'esquí de fons. És allà on s'ha celebrat la 43a Diada de Cerdanya. Escoltem l'alcaldessa Esther Castilla a l'inauguració.
4: Bon dia a totes, a tots. Benvinguts. Em sento com a alcaldessa de Lles de Cerdanya una privilegiada de celebrar aquesta diada que ens uneix i fa nexe de nord a sud, est i oest a la Cerdanya. Entenc aquesta feta com una oportunitat per escoltar-nos, exposar i empatitzar amb les grans diferències que ens separen, que no són solament fronteres de país, província, sinó que a més hi ha diferències d'interessos, maneres de comprendre i viure el dia a dia als nostres pobles. Jo us convido a gaudir, participar de manera activa, sobretot a l'assemblea, quan obrirem la temàtica dels pobles resilients, pobles vius. Moltes gràcies i gaudim.
3: La temàtica d'enguany ha estat el concepte de pobles resilients.
4: Bé, pobles resilients, pobles vius. Quan ens vam plantejar amb l'equip de govern d'aquest ajuntament la temàtica de la resiliència, vam veure que aquesta s'aplica a tot el que és patrimoni. Se pot aplicar tot, la resiliència. Pobles resilients, paisatges resilients, però també valors resilients. Com tornar a començar? Pobles resilients és parlar d'habitatge, és parlar d'escola, mobilitat, necessitat i qualitat dels serveis de comunicació, infraestructures, però no tan sols infraestructures, sinó també el manteniment d'aquestes infraestructures. La gestió forestal del territori, trobant equilibri amb els diferents col·lectius, ramaderia, pagesia, estacions nòrdiques, amb les quals ja estem desplegant un pla i transformant i reconduint aquestes cap a estacions de muntanya. La recerca, estudi, gestió de la reserva natural, sinergètica. Tot això i més ens porta a estudiar, preveure estratègies i capacitats d'adaptació als canvis socials, econòmics, climàtics, ambientals. Aleshores, volem pobles vius, però no obstant, estem vivint dinàmiques amb tendències que van cap a la població envellida i anem cap a pobles buits.
3: Sílvia Romero, delegada del govern per al Pirineu i el Vall d'Aran. L'Alt Pirineu justament és un lloc on hi ha molts pobles petits i de muntanya. Això dels pobles resilients, que és el tema del debat d'avui, què vol dir?
5: Bé, aquest concepte és molt interessant perquè per fi potser hem trobat una paraula que ens defineix els municipis de muntanya, que som 77 en la nostra vegueria, però també tenim doncs, un bon nombre d'entitats menors descentralitzades i en quant a nuclis, doncs, cada municipi té generalment moltíssims nuclis. Nuclis doncs, que lluiten per sobreviure, per continuar doncs, tenint població, atraient població, continuar doncs, exercint les seves feines tradicionals, a l'agricultura, a la ramaderia, també al turisme i en alguns casos doncs, com a centres de serveis. I la resiliència és aquest concepte de voler continuar endavant amb la seva essència, però adaptant-se als nous canvis, als canvis doncs, en els interessos de la població, les necessitats de la població, que sovint els porten doncs, per raons laborals o d'estudis fora, i doncs, aquesta lluita és reconeguda, jo crec que amb resultats. Jo sempre sóc molt positiva, no m'agrada la paraula despoblament, no m'agrada que se'ns qualifiqui sempre amb aquesta etiqueta, per bé ha sigut una qüestió que ens ha definit els pobles de muntanya durant molt de temps, però des de fa també uns quants anys, doncs, les dades de què disposem és que hi ha un manteniment de la població. Sens dubte, doncs, amb tot l'esforç que han fet les administracions locals, les administracions públiques per tenir millors serveis i per tenir noves oportunitats, i hem de continuar per a mantenir la vida i per intentar doncs, ampliar-la. Per tant, la paraula resiliència ens defineix perquè dona idea de la nostra lluita al territori, des del territori, per mantenir-nos i continuar endavant.
3: La Diada de Cerdanya és una iniciativa transfronterera. Això del transfronterer és, suposo que és un punt positiu.
5: Sí, és un punt molt positiu i és un punt que l'Alt Pirineu i Aran ens defineix, perquè no només és aquesta zona transfronterera amb França, també ho és amb altres parts de l'Alt Pirineu i Aran, que som fronteres amb França, per tant, transfronteres amb Andorra, però també amb altres zones, com és per exemple Aragó, i on jo crec que en general les fronteres mai no han sigut una barrera, sinó que sempre, malgrat les dificultats, hem buscat el millor, el que ens uneix, doncs, per continuar endavant tots els pobles que formen la nostra vegueria. Aprofitar la frontera no com una barrera, sinó com un punt d'unió i d'avanç compartit.
3: Sílvia Romero, moltes gràcies.
5: Gràcies a vosaltres.

0: La Diada de Cerdanya és sempre un moment de festa on la cultura popular és viva. No hi podia faltar la tradicional cercavila. També ha actuat la Colla Castellera de Cerdanya. És una colla recent o antiga?
1: Bé, va començar els primers assajos el 2018, el 2019 ens vam batejar a Plaça Alp i des de llavors que lluitem un any rere un altre per seguir actius i seguir vius.
0: Quan sou?
1: És molt relatiu això, que estiguem a tots els assajos i que participi de tot, potser som 20, 25, 30 persones, a les diades podem ser 50, 60, però bé, en una comarca tan gran amb pocs nuclis amb molta població, doncs costa arrossegar gent i l'activitat de les associacions és difícil al Pirineu en general.
0: Tenim al costat nostre la cap de colla. Cap de colla, teniu gent que venen de l'altra banda de la ratlla?
2: Tenim gent que ve de tota la Cerdanya, tenim gent que ve des de Montellà, Bellvé, All, La Molina, Alp, Puigcerdà, Llívia, tenim gent que ve també de la part francesa, tenim molta gent que ha anat venint també en certs moments de la colla, com que el que dèiem, com que som una colla petitona que participem de tota la comarca i som colla de tota la comarca, doncs hem anat assajant a diferents municipis i també vam assajar, per exemple, a la Tour de Querol, llavors teníem molta més gent de la part francesa. Clar, també el fet de no poder tenir un local propi, de tenir assignat una població sense haver d'anar sent una colla itinerant, però d'alguna manera també ens costa que la gent pugui agafar aquesta responsabilitat de venir sempre a assaig, perquè a vegades doncs això, hi ha temporades que estem a dalt, hi ha temporades que estem a la Tour de Querol i ens costa una mica en aquest sentit. Fem el que podem, tenim una canalla meravellosa que estan super motivats i motivades i crec que són qui arrosseguen a la gent adulta, a assajos i a diades i a les famílies de tot arreu. O sigui que anem fent.

0: Així fer més rosa la colla. Ah.
1: Amb el president de la comunitat de municipis Pirineu Cerdanya, Jorge Armengol, era també presents altres batlles de l'Alta Cerdanya.
2: Estic amb els alcaldes de Dorres i d'Eguet. Què representa la Diada de Cerdanya per vosaltres?
3: Mira, jo em dic Claude Gros, alcalde d'Eguet. Fa molts anys que vinc a aquesta reencontre de la Diada de Cerdanya. Que hi trapi avui moltes coses de progressió que fem entre... N'hi ha un que ha parlat de ratlla, però la ratlla no està a la ratlla. O de medalla, que no hi ha medalla tampoc. Avui em sembla que hem molt parlat d'aquests barcelonesos que venien aquí que sigui a França o que sigui a Espanya. El que tenim d'atrapar és altra cosa, em sembla, és que tenim nosaltres de fixar la gent que es volen implantar també en els pobles petits. Em sembla que això és molt important. De turisme en tindrem sempre. Diuen que hi ha catalans, però de francesos n'hi ha molt, també, perquè, mira, amb el canviament climàtic es veu que hi ha moltes coses que han canviat i em sembla que és això que fa uns 10 anys que ha canviat tot això per la Cerdanya, que sigui de costat francès o costat català. Bueno, és això que et vull dir.
1: A l'acte d'inauguració s'ha anunciat quin poble organitzarà la 44a Diada de Cerdanya.
4: A continuació, anem a definir quin serà el lloc on es farà la Diada del proper any. Llavors ho ha estat parlant i finalment han acceptat, i els agraïm moltíssim, que l'Ajuntament de Dorres serà el lloc on es farà el proper any la Diada de Cerdanya. O sigui que serà, esperem tots, espero, a Dorres. Hem de comentar...
2: El batlle de Dorres hem après avui que sereu vosaltres que rebreu la propera, la 44a Diada de Cerdanya. Això, com ho veieu?
5: Home, fa molt de ple.
1: Gerard Gordia, batlle de Dorres.
5: És la primera vegada que participi a aquesta trobada. És quelcom d'important. Aquest món on hi ha molt incert, molt... coses que van mal, cal trobar resiliència i cal trobar solidaritat entre tots els pobles, que siguin d'un costat o de l'altre de la frontera. Tenim de fer les coses juntes, tenim de tenir una idea global de tots els pobles de Cerdanya i que cada cosa se faci amb conciliació dels altres. Volem aportar la coneixença de Dorres, dels banys, de la capella de Belllloc i de com trobar més solidaritat, més proximitat a aquest món que va de més en més mal.
2: Bé, amb optimisme, no?
5: Sí, sí, amb molt optimisme, sí.
2: Moltes gràcies.
5: Gràcies.
2: Bona Diada de Cerdanya.
5: A vos també.
2: Josep Maria Prat, la 43a Diada de Cerdanya, ahir és, això vol dir que és una tradició ara i que es perpetua. Però potser les expectatives...

0: és intentar veure com quines polítiques d'habitatge es poden fer comunes a la Cerdanya entre les dues bandes per evitar que hi hagi aquests problemes d'habitatge, sobretot per la gent jove.
1: Fa molts anys a Font Romeu s'havia parlat d'una assemblea, d'una mena de Consell General de Cerdanya. Com ho tenim, això?
0: No, el que sí que hi ha, el que sí que hi ha són reunions dels alcaldes de les dues bandes de la comarca dos cops l'any, que es reuneixen al Consell Comarcal de Cerdanya o al Comitè de Comunes, Pirineu Cerdany. En aquestes reunions conjuntes es parla de coses comunes de les bandes. Això és l'únic que hi ha comú a les dues bandes de la Cerdanya.
1: Quins serien els impediments? La llengua en fa part?
0: Sí, la llengua en fa part. Sobretot cada vegada hi ha menys gent que l'altra Cerdanya parla el català. És un problema. Avui mateix s'ha vist a la reunió de l'Assemblea d'Alcaldes que el president del Comitè de Comunes, el senyor Jordi Armengol, ha parlat en francès, perquè deia que molts alcaldes francesos no parlen el català. És un problema.
1: Felicitats fins a la...
0: El proper any.
1: El proper any.
0: El proper any a Dorres. Una part francesa, un lloc que no s'ha fet mai, que pot ser molt interessant.
1: I en pobles on s'ha fet mai n'hi ha un, no?
0: Bueno, n'hi ha molts, però a la part espanyola n'hi ha un, que és Riu.
1: I a la part francesa...
0: N'hi ha uns quants.
2: Doncs, fins a l'any vinent a Dorres.
3: Radio Arrels, a Tercera, 95. La cançó

0: Escolteu Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: Escrol en català. Descobrim creadors de contingut en la nostra llengua a Ràdio Arrels.
3: Potser ja us ha sortit per Instagram, però fa ja uns mesos que hi ha un compte d'Instagram que es diu Esport Septentrional, amb un noi de Catalunya Nord, doncs, que fa vídeos a la muntanya i explicant

0: coses també relacionades amb l'esport i l'esport de muntanya. I a aquesta hora podem saludar la persona doncs, que porta aquest compte, que és el Lluís. Bon dia.
1: Bon dia.
0: Primer de tot, com neix aquest projecte d'esport septentrional?
1: Crec que és un projecte personal que vaig pensar fa uns mesos i que quan vaig tenir l'oportunitat de tenir un poc de temps lliure ho vaig començar doncs, al final de l'hivern d'aquest hivern i doncs, només és crear contingut en català i compartir aventures esportives en llengua catalana perquè crec que falta gent que crea contingut aquí a Catalunya Nord.
0: Clar, precisament, gent que creï contingut així a xarxes en català des de Catalunya Nord, gairebé que ets dels pocs o l'únic. T'has sentit com una mica sol en aquest sentit de no tenir altra gent que faci una mica el mateix?
1: Primer, tinc d'aclarir la cosa que no estic un especialista de la xarxa. Les vaig deixar després dels 18 anys, però sí, la gana de compartir i de tenir un projecte en català em va tornar a posar-me a la xarxa. I a l'inici em vaig pensar una mica sol, però després vaig fer ràpidament connexions amb també gent del sud, del Principat, i doncs va també ser una oportunitat de lligar Catalunya Nord amb la resta dels països catalans a través d'uns projectes esportius, d'unes sortides i tot això. Doncs, si encara no he publicat vídeos amb gent del sud, sí que he començat a fer una xarxa de gent i que he practicat muntanya o esports amb gent del sud i això és molt, molt positiu per jo, doncs és un context on pots parlar i practicar esport en català, que sigui al sud o a Catalunya Nord, però sí que seria perfecte si algun dia em sorteix un esvidó amb catalans del nord també.
0: Clar, precisament hi ha gent que potser es planteja fer vídeos a xarxes i a vegades és fàcil dir no, ho faré en francès doncs perquè al final m'entendrà més gent. No sé què els hi respondries a aquesta gent que pugui pensar això.
1: Doncs sí, primer potser que si tens la gana de compartir una cosa amb una llengua que t'agrada, ho has de fer. Doncs jo, pel meu cas, fer-ho en francès no tindria cap mena de sentit perquè hi ha molta gent que comparteix ja moltes coses i doncs, compartir el meu territori segur que s'ha de fer en llengua catalana. Doncs és per això que si us animeu a fer contingut, que sigui de cuina o de tot tipus de subjecte, si ho feu en català, crec que hi ha molt sentit aquí al territori de Catalunya Nord.
0: Lluís, que tens aquest compte Instagram esport_septentrional, a la descripció del compte dius que ets un enamorat del Conflent, però tu, d'on ets? Ets del Conflent també o on has crescut?
1: Sí, sí, sí. Soc fill de Conflent. Els meus pares van arribar a Catalunya Nord quan jo tenia 3 mesos i doncs vaig créixer un any a Vernet i després tota la meva vida a Prada. Doncs les escoles a Prada, els clubs esportius a Prada, al peu del Canigó i doncs és una zona que encara m'encanta i que quan tinc l'oportunitat hi torno i aprofito de la muntanya, dels rius i de tot el que podem fer aquí.
0: I el teu català et ve de l'escola o de casa? D'on et ve?
1: No, pas de casa, però amb els meus germans, tots tres parlem català i ens ve de l'escola pública de Prada, doncs que fins al primari pots fer meitat del curs en català, meitat en francès. Després al col·legi només tens una opció i al liceu també. I doncs després també he fet una carrera a l'Universitat de Perpinyà, l'IFCT, que m'ha permès també mantenir el nivell i vet aquí també Vaig viure uns 10 anys a Font Romeu, a la Cerdanya, a l'Alta Cerdanya, i com que hi ha moltes interaccions és molt fàcil de parlar català aquí dalt.
0: Molt bé, doncs ja el podeu buscar a Instagram, aquest compte esport_septentrional, que diu projecte lingüístic i esportiu, i que evidentment doncs vas fent vídeos des de la muntanya en català, i deies que no estaves molt posat a les xarxes abans d'això, però són vídeos molt ben fets, o sigui que us convido a visitar-los. Amb Lluís, d'Esport Septentrional, moltes gràcies per atendre'ns a Ràdio Arrels.
1: Moltes gràcies a tu.
2: Escolteu Ràdio Arrels.
3: Ràdio Arrels.

Des de l'any 1981, Ràdio Arrels és la veu de Catalunya Nord. Avui necessitem el suport dels nostres auditors per continuar. Ens pots ajudar entrant a donatius.radioarrels.cat. donatius.radioarrels.cat.

0: Escolteu Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: A Ràdio Arrels,
3: l'actualitat del Conflent amb en Joel Mané.
4: Com cada setmana, en Joel Mané ens ve a portar una mica d'actualitat del Conflent. Joel, bon dia.
5: Bon dia i moltes gràcies a tothom perquè m'han ajudat a trobar el meu gat que s'havia perdut. En havíem parlat dimarts passat a Ràdio Arrels.
4: Doncs gràcies a tothom qui hagi ajudat el Joel Mané a trobar el seu gat. Aquesta setmana començarem parlant d'unes projeccions que hi hauran a dijous al cinema de Prada.
5: Sempre es ple aquest cinema que tenim a Prada, que si cal és l'últim i l'únic que ens queda aquí al Conflent, i doncs ja comencem pel 8 d'octubre, aquest dijous, amb una història molt bonica que ja n'havíem parlat aquí mateix a Ràdio Arrels, uns rodatges que van fer als petits pobles d'aquí del Conflent, amb la gent gran, amb la gent que coneixen l'història del poble, les anècdotes, i es diu les memòries, i doncs com tenim també a Ràdio Arrels la memòria, és molt important, i doncs ja la tenim, la projecció doncs, final de quatre d'aquests rodatges, doncs, aquest dijous a les 2 començaran doncs, amb Espira de Conflent i Conat Bellians, les memòries d'aquests dos pobles. Després hi haurà una taula rodona amb una vellada amb música, poesia, picnic, i tornar per la nit faran dos altres projeccions, dos altres pel·lícules de memòries dels pobles de Vallsèvia i Castell, més amunt de Vernet.
4: I doncs ens quedem al cinema de Prada, ja que l'endemà també hi ha unes projeccions de documentals sobre la vida dels pagesos.
5: Ja n'havíem parlat també l'any passat, que es fa una vegada a l'any, Mirada de Pagesos, podríem fer la traducció del títol d'aquest tema, d'aquesta festa, i doncs començarà a les 5:45 amb un documentari sobre la pagesia, als 7:30, doncs 8:15, molt important, hi ha un sopar allà mateix, un sopar que tindria de ser boníssim perquè ja conec el cuiner que es diu Gilles Bascú, que té un restaurant a Clarà i ja sabem que és famós. És a dir que el sopar serà boníssim i després s'acabarà doncs, amb una segona pel·lícula sobre els pastors grecs.
4: I doncs una altra cosa de la qual parlarem és de la primera edició de la Festa del Cavall que té lloc a Los Masos aquest cap de setmana.
5: Ja venim de parlar de les Mirades de Pagesos, que era la 20a edició. Ara venim sobre una novetat, és veritat, la primera edició de la Festa del Cavall a Los Masos, de les 9 del matí fins als 6 del vespre, aquest diumenge vinent, 11 d'octubre.
4: I aquest cap de setmana també a Vinçà ens podrem retrobar per una ballada de sardanes a càrrec de la Cobla Principal del Rosselló.
5: Això mateix, i sobretot que a Vinçà l'Associació Sardanista organitza moltes animacions i aquesta vegada en tornen a fer una aquest diumenge 11 d'octubre. Començaran a les 11 del matí i fixa't que s'acabarà quasi al fi de la tarda.
4: I el mateix dia, doncs, a Catllà hi haurà una activitat esportiva una mica original.
5: No té res a veure amb la sardana, encara que la sardana ha de ser una mica com un esport, que la condició física. En aquest moment és una cosa una mica original perquè és com un petit campionat, una animació esportiva, on ha de ser fet amb dues persones, un que fa bicicleta i l'altre que corre al costat. És, doncs, a Catllà, aquest 11 d'aquest diumenge 11 d'octubre, hi ha 4 parcurs diferents i es pot començar a participar per joves de 5 anys.
4: I per acabar, doncs, ens faràs una volta dels 8 de graners que hi haurà al Conflent aquests propers dies.
5: Sembla que és una temporada de 8 de graners perquè en tenim bastants. Doncs la primera data que podrem donar a la gent que ens escolta és el 11 d'octubre a Clarà i Iraq. I pel diumenge després, el 18, dues possibilitats, el 18 d'octubre, doncs, a Vernet dels Banys o a Espira del Conflent, on al migdia hi haurà una cosa que m'agradaria jo ser amb aquesta gent, les boles de picolat a menjar al migdia a Espira del Conflent al mateix temps del 8 de graner.
4: Joel Mané, moltes gràcies.
5: Adeu a tothom i gràcies pel gat.
4: Fins la setmana que ve.
6: Ràdio Arrels. A tuí, 95.
0: Ràdio Arrels.
7: Arrels.
8: Ràdio Arrels. Són les 6 de la tarda.
4: La previsió del temps. L'Oriana Peñé.
7: Som el dimarts 6 d'octubre. Bon dia. Núvols aquesta tarda amb pluja al Conflent i al Vallespí i unes temperatures de 23 graus a la plana i 17 a la muntanya. Demà el temps continuarà sent igual, el sol serà present al matí amb 18 graus a Perpinyà, 16 a Serret, 14 a Prats de Molló, 15 a Prada, 9 a Manlluís i a la Tor de Querol. A la tarda, pluja sobretot al país menys al Vallespí. Les màximes seran de 23 graus al Rosselló i al Vallespí, 21 al Conflent, 15 al Capcí i 16 a Cerdanya. Dijous al matí, els núvols continuaran dominant el país. Les mínimes seran de 17 graus a Perpinyà, 16 a Serret, 12 a Prats de Molló, 15 a Prada, 6 a Manlluís i 7 a la Tor de Querol. A la tarda torna el sol. Les temperatures seran dolces amb 20 graus al Rosselló i al Vallespí, 18 al Conflent, 13 al Capcí i 16 a Cerdanya.
9: Ràdio Arrels. Ràdio Arrels.
0: Ràdio Arrels.
10: Comentaris d'actualitat, anàlisis i punts de vista. La crònica d'opinió amb el professor Joan Becat.
11: Escolteu Ràdio Arrels i com cada dimarts a aquesta hora saludem a Joan Becat. Joan Becat, bon dia.
12: Bon dia.
11: Avui ens vols parlar de les revelacions que ha fet el mitjà Mediapart, que han creat un afer Bardella, podríem dir.
12: Sí, i sembla el joc de la batalla naval. Dimarts, el diari Mediapart, Media i Part de Participació, apunta a Jordan Bardella, B1, vaixell tocat. El dimecres, rèplica de Bardella, M1, tot és fals, un cop dins l'aigua. El dijous, Mediapart torna a apuntar, B2, documents publicats, vaixell tocat. Divendres, Bardella sempre nega tot i afegeix que portarà el diari als tribunals, M2, un altre cop a l'aigua. Ara, tothom espera el tercer tir de Mediapart per veure si el vaixell Bardella és enfonsat o bé si continua flotant, tot i que fa aigua per tots els forats. Mediapart és un diari en línia molt seriós que s'ha fet una especialitat de destapar escàndols, malversacions, afers polítics o afers de diners. És sempre ben documentat i quan porta a la llum un afer se sap que tot és quadrat i verificat. Tot sovint se li han fet denúncies davant dels jutges i s'ensai, car els seus documents fins ara han sempre estat validats per la justícia. Per exemple, és Mediapart que ha destapat l'afer Cahuzac, aquest ministre del pressupost de François Hollande que tenia comptes en Suïssa per evadir diners. Cahuzac també ho va negar, mentint descaradament, i va saltar com a ministre abans de ser condemnat per la justícia. És Mediapart que ha revelat l'afer Betancourt, la rica propietària i persona gran de L'Oréal, a qui van sostreure diners per la campanya de Nicolas Sarkozy. També és Mediapart que ha revelat l'afer Gaddafi, Sarkozy-Gaddafi, els 50 milions de dòlars de Líbia per les campanyes de Sarkozy. Va atacar Mediapart en justícia, com ho vol fer ara Bardella, però hi va haver un non-lieu, és a dir, que els documents van ser validats i la justícia no va trobar cap motiu per perseguir Mediapart. És l'invers que ha passat i Sarkozy és encara dins l'afer Libi fins al coll. També l'any passat és encara Mediapart que ha destapat l'afer Betarram, aquest col·legi catòlic prop de Lourdes, on els alumnes van patir violències físiques o sexuals, pedofília. Per tant, encara que sigui d'hora per dir si Bardella s'ensallirà amb unes denegacions, es veu que tota la premsa i el món polític donen per fomentades les acusacions de Mediapart. Última cosa a saber de Mediapart, no és qualsevol petit diari, no, és un diari en línia, digital, editat en francès, en anglès i espanyol, escàndol internacional, fet a París, que supera els 250.000 abonats. És el tercer en difusió després de Le Monde i El Figaro, i és l'equivalent, per donar un exemple, del diari esportiu L'Equipe pel nombre de lectors. O sigui, que és un mitjà de comunicació important i molt seguit, doncs tot el que diu impacta sempre.
11: Ens has presentat aquest diari Mediapart. Què se li retreu exactament a Jordan Bardella?
12: Doncs Mediapart ha revelat tota una sèrie d'escrits i de missatges sobre les xarxes socials atribuïts a Jordan Bardella en intercanvis amb grups de membres del Front Nacional o de joves que eren pròxims. Són escrits racistes, molt antisemites, conspiracionistes, amb tot a l'interior el que l'extrema dreta deia i diu amb odi sobre els jueus. Era entre 2013 i 2015. Nascut el 1995, Bardella tenia 18 a 20 anys. Feia un any i mig que era al Front Nacional. El mateix any 2015 era ajudant parlamentari del diputat europeu Jean-François Jalc, llavors vicepresident del Front Nacional, pròxim a Jean-Marie Le Pen. Aquest diputat i Bardella han estat embolicats en l'afer sobre la prevaricació dels fons europeus de Marine Le Pen, encara pendent de decisió de la Cort de Cassació. També Bardella era seguidor d'Alain Soral, un ideòleg antisemita d'extrema dreta que serà condemnat precisament per antisemitisme i ara és refugiat a Rússia, des d'on continua a enviar a França els seus vídeos a les xarxes. Tot ben mirat, a veure, en fredor, no seria estrany que llavors un jove seguidor del Front Nacional, com Bardella, en un ambient d'extrema dreta, llavors racista i antisemita, obertament, escrigui aquests correus, com feia tots els seus companys. Per tant, en resposta a Mediapart, Jordan Bardella podia tancar el cas dient que, efectivament és ell, escrits de joventut, dins un ambient particular que havia estat influenciat, però que ell havia canviat, seguint Marine Le Pen dins la seva feina de desdiabolització del partit, i que havia abandonat aquestes tesis. Aquesta actitud hauria probablement tancat el cas o l'hauria atenuat molt, molt. Però la reacció no ha estat aquesta, sinó l'invers. L'endemà de la publicació, en una conferència de premsa amb Marine Le Pen, Jordan Bardella afirma que tots els documents són falsos, que mai ha dit o pensat el que contenen, i porta queixa en difamació contra Mediapart. És a dir, que és ell mateix que crea l'afer Bardella. Car llavors, si hi ha proves i arribaran l'endemà, haurem mentit? I això posarà en dubte la seva credibilitat i, de retruc, la de Marine Le Pen, que l'ha triat. Ella, en la conferència de premsa, anirà fins a amenaces encobertes contra els periodistes, la premsa, dient que respondran i que els periodistes de Mediapart se posin vestits de Kevlar. El Kevlar és el teixit de les armilles antibales. Se pot pensar que era una paraula al figurat, però no se pot jugar amb les amenaces de mort, ni que sigui per al·lusions. Imagineu que un boig ho pringui al mot i ho faci. Llavors, preguntes, per què reaccions tan viscerals? Probablement perquè l'esforç de més de 10 anys de canvi de tarannà de línia del Rassemblement Nacional seria posat en dubte pels electors que ella necessita seduir per arribar de 30 a 50% a la segona volta de l'elecció presidencial, si s'hi pot presentar. Ara bé, si no es pot presentar, serà el candidat de recanvi, Jordan Bardella, que serà afectat i que serà un impresentable, el propi com el figurat.
11: Precisament, quina és l'estratègia, Le Guin?
12: Com hem dit, el tercer dia, Mediapart ha publicat els documents i com els hem comprovat. En rèplica, Jordan Bardella continua negant tot i fins i tot les evidències i anuncia, és això l'interessant, que porta queixa en justícia amb constitució d'acusació particular, en francès, constitució de parti civil, és a dir, per ser actor dins el judici penal, donc ser informat i poder d'aquesta manera alentir la instrucció i el judici durant anys. És exactament la tàctica de Marine Le Pen en el procés dels assistents parlamentaris per diners europeus desviats pel Front Nacional i el Rassemblement Nacional, que han fet durar la causa 10 anys. Amb una altra forma de queixa, s'hagués pogut saber si els documents són reals o falsos en pocs mesos, un o dos, car només la justícia pot obligar els propietaris de les xarxes internacionals a dir qui són els titulars dels comptes Twitter o altres. Per tant, sabem que no interessa al Rassemblement Nacional que s'hagi la veritat. Doncs, encara més dubtar del que diu Bardella. La tàctica és clara. Anar fins a les eleccions sense que s'aclareixi res i oposant dos relats, el seu pels votants i el de Mediapart pels altres. Evidentment, tota la premsa s'hi ha posat, recordant també que el que ha dit l'emissió Complement d'enquête, que havia revelat fa uns mesos sobre un compte Twitter atribuït a Jordan Bardella, on hi havia escrit contra els jueus i contra la premsa, quan Bardella tenia entre 20 i 22 anys i era elegit del Front Nacional a la regió d'Île-de-France i era responsable del departament del partit de Seine-Saint-Denis. Doncs no eren errors de joventuts. Llavors, Marine Le Pen ja havia començat la seva desdiabolització del Rassemblement Nacional i ell no s'hi havia apuntat. Dissabte, des de Rússia, Alain Soral ha fet com si felicitava Jordan Bardella tot enfonsant-lo. Dins un vídeo diu, traducció, m'adoni que l'havia ben format a l'inici, estic tranquil, i escriu en un tuit, assumeix, fill, en lloc de negar. Venint d'aquest senyor, evidentment, això no té cap valor, però és demostratiu de l'ambient molt cargat de l'extrema dreta. Ho seguirem, car, com han fet sempre a Mediapart, probablement tenen més míssils mediàtics en reserva.
11: Joan Becat, una altra de les qüestions que ens volies aportar avui és el descontentament dels herois d'aquest estiu, els bombers, no?
12: Sí. Amb els grans incendis d'aquest estiu, de Trevillac a la Gironde, a Fontainebleau i altres llocs, els bombers han estat els herois celebrats per tothom. Cal recordar que 6 bombers aquest estiu han perdut la vida en intervencions contra els incendis, bombers professionals i bombers voluntaris per meitat. Com probablement per vosaltres, m'ha fet pensar el personal dels hospitals durant el Covid, aplaudits cada nit de confinament des dels balcons i després abandonats i ara descontents. Com són avui descontents els bombers? Han fet vaga fa uns dies i han participat a manifestacions. Volen més mitjans i més bombers, com també, i això és interessant, una millor preparació de la gent, de tothom i del territori, que és molt negligit i ara molt inflamable. N'hem parlat sovint a Ràdio Arrels. No perdem de vista que llur finançament dels bombers, finançament principal, ve dels departaments. Els de la zona mediterrània hi posen diners, com el nostre. Però tots els altres, a la major part de França, no estan preparats a lluitar contra grans incendis de vegetació. Tracten, habitualment, socors a les persones, els incendis de casa, d'edificis a les ciutats i pobles, o petits focs de vegetació, de brutícies. Però han descobert aquest estiu que ells també són afectats pels megaincendis. A la manera de com s'expressen a les televisions parisenques que he escoltat, els representants dels bombers de tot l'estat, a París són aquests que parlen, per cert, tots els que he sentit eren de la meitat nord, no del sud, és evident per ells que els grans incendis eren fins ara un problema de la zona mediterrània, que se'n desinteressaven, no era d'ells. Ja faran, un cop de mà quan calgui i basta. Però els grans incendis de l'estiu que han tocat la regió parisenca, al nord i ara encara la Bretanya, són la realitat. Per ells, poca broma, i volen mitjans, i ara, benvinguts al club.
13: Joan Becat, com cada setmana, moltes gràcies.
12: Bon dia a tothom.
10: Comentaris d'actualitat, anàlisis i punts de vista. La crònica d'opinió amb el professor Joan Becat.
0: Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.

despertat d'aquest somni i em costa de creure. Han passat 3 dies i tu ja no hi ets. Quin estiuet més idíl·lic i ara no et puc veure. No pujaràs més fins que arribi l'hivern. No sé prou bé com tornaràs, si Barcelona t'haurà contaminat o no. Però jo t'espero.

0: Escolteu Ràdio Arrels. Ràdio Arrels.
1: Dones oblidades de la història. Maite Barcons.

0: un episodi basat en el llibre Dones oblidades de la història d'Agnès Rabat. Idea original de l'Institut Català de la Dona.
1: Guinevilda de Cerdanya, la mare de la pàtria. No sabem quan va néixer, però sí quan va morir, el 899. Era comtessa. Mentre que el nom de Guifré el Pilós és present en qualsevol llibre d'història de Catalunya, el de la seva esposa, que va ser tota una dona d'estat, és quasi impossible de trobar. Si el rei Franc hagués sucat mai els dits de la sang de Guifré el Pilós per donar-li un escut d'armes, una cosa segura, Guinevilda de Cerdanya hauria estat al costat del ferit. El que no és tan clar és si això hauria sortit a les cròniques. L'esposa del comte, tot i la gran importància que va tenir al seu moment, no apareix a la foto dels personatges més cèlebres de la nostra història. Era un matrimoni entre cosins. Guinevilda, també dita Guinadell o Guinadella, es va casar als voltants de l'any 870 amb el seu cosí segon, Guifré. Aquests lligams endogàmics, que sovint fregaven l'incest, van ser molt freqüents en aquella època, i sobretot entre els primers comtes catalans, i eren tolerats per l'Església, evidentment, còmplice d'aquella estratègia política. Eren temps decisius per a la conformació del territori i del nou poder comtal, i no els semblava prudent involucrar altres famílies en el projecte. Guinevilda va ser molt més que la mare de la primera dinastia comtal catalana, la de Barcelona. Va ser una dona que va compartir el poder amb el seu marit i va participar braç a braç en les seves decisions. En tots els documents de l'època en què apareix el nom de Guifré I, ella també s'esmenta com a comtessa de ple dret, mai com a simple consort. De fet, en el segle IX, el poder era compartit per tota la parentela i Guinevilda hi va tenir un paper especialment rellevant. Una dona amb sentit d'estat. Fins i tot es conserva un poema de l'arxiprestre mosàrab Sabrià de Còrdoba elogiant-la. És evident que calia tenir bones relacions amb una parella que s'havia revelat prou poderosa per actuar amb independència dels reis francs i que exercien el seu poder en cada una de les àrees, cada cop més àmplies, amb la legitimitat d'una pila de títols: Barcelona, Urgell, Besalú, Cerdanya, Girona i Osona. I una política intel·ligent de repoblació que s'estava construint. Amb els seus 9 fills, Guifré i Guinevilda també van actuar amb sentit d'estat. Prova d'això és que en van oferir 2 a l'Església com a monjos, però no en llocs qualsevol. Evidentment, als monestirs que acabaven de fundar a Sant Joan de les Abadeses i a Ripoll, 2 llocs claus per al control del territori. Va ser en aquest últim monestir on van enterrar Guifré I, el 897. Però això ja ho sabeu molts. I probablement també la seva esposa, Guinevilda. Posem una interrogació, uns 3 anys després.
0: Dones oblidades de la història. Maite Barcons.

0: un episodi basat en el llibre Dones oblidades de la història d'Agnès Rabat. Idea original de l'Institut Català de la Dona.
1: Radio Arts, a Salelles, 95.

Cada dia, Ràdio Arrels dona veu al territori. Explica el que passa i ho fa sempre en català. Aquesta presència constant necessita avui el teu suport. Ajuda'ns entrant a donatius.radioarrels.cat i junts aconseguirem que ningú no faci callar la veu de Catalunya Nord. Donatius.radioarrels.cat.

0: Ràdio Arrels. Són les 7 de la tarda.
1: Rosselló, Vallespí, Conflent, Cerdanya, Capcí i Fenolleda.
2: Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
3: La previsió del temps. L'Oriana Penyer.
4: Som el dimarts 6 d'octubre. Bon dia. Núvols aquesta tarda amb pluja al Conflent i al Vallespí i unes temperatures de 23 graus a la plana i 17 a la muntanya. Demà el temps continuarà sent igual, el sol serà present al matí amb 18 graus a Perpinyà, 16 a Serret, 14 a Prats de Molló, 15 a Prada, 9 a Manlluís i a la Tor de Querol. A la tarda, pluja sobretot al país menys al Vallespí. Les màximes seran de 23 graus al Rosselló i al Vallespí, 21 al Conflent, 15 al Capcí i 16 a Cerdanya. Dijous al matí, els núvols continuaran dominant el país. Les mínimes seran de 17 graus a Perpinyà, 16 a Serret, 12 a Prats de Molló, 15 a Prada, 6 a Manlluís i 7 a la Tor de Querol. A la tarda torna el sol. Les temperatures seran dolces amb 20 graus al Rosselló i al Vallespí, 18 al Conflent, 13 al Capcí i 16 a Cerdanya.
5: Ràdio Arrels, a Font-romeu, 93.1.
6: Des de l'any 1981, Ràdio Arrels és la veu de Catalunya Nord. Avui necessitem el suport dels nostres auditors per continuar. Ens pots ajudar entrant a donatius.radioarrels.cat. donatius.radioarrels.cat.
7: L'estiu 100% en català.
8: A Ràdio Arrels.

0: Escolteu Ràdio Arrels.
1: Odonímia mancant. A qui li dedicaries un carrer de Catalunya Nord?
2: Saludem a Ràdio Arrels a aquesta hora el Pere Manzanares, bon dia.
3: Bon dia.
2: I t'hem demanat per algun personatge que a Catalunya Nord mereixeria tenir algun carrer o algun espai públic i ens has triat en Llorenç Planes.
3: Sí.
2: Com és que ens l'has triat?
3: Escolta, si n'hi ha un, té de ser aquest, perquè m'has dit un nom d'algú de Catalunya Nord. I precisament Llorenç Planes és el pare del nom Catalunya Nord. Als anys 70 va publicar un llibre que va tenir molt d'èxit i que és encara una referència pel catalanisme polític a Catalunya Nord, El petit llibre de Catalunya Nord, en col·laboració amb la seva esposa
2: Montserrat
3: Biosca, això mateix. Doncs és un home de l'Alba i Espí, que ha viscut a Catalunya Nord i ben segur, però també que ha viscut l'exili com a professor d'agronomia. Havia treballat al Liceu Agrícola de Tesà i ha publicat uns quants llibres, ha publicat també articles, també ha estat cronista a Ràdio Arrels i és un dels fundadors d'Unitat Catalana, el partit polític nord-català que encara existeix. Doncs és una persona que ha tingut una reflexió molt interessant, molt precursor, sobre l'estat de Catalunya Nord, d'una certa colonització de Catalunya Nord per l'estat francès, de denúncia, però també de proposta amb els seus últims llibres. És un personatge, un referent pel catalanisme polític a Catalunya Nord.
2: A vegades, quan es vol dedicar, diguem, alguna cosa a un autor important, que ha fet sobretot una obra important, hi ha el debat entre si dedicar-li a l'autor o a l'obra. És a dir, si sí. Dir carrer Llorenç Planes o carrer de Catalunya Nord o d'allà. En aquest cas, què
3: no,
2: creus que...
3: El carrer de Catalunya Nord no tindria cap sentit, és que, perquè és el nom del territori, és el nom del territori. Sí, em sembla que és Llorenç Planes que cal homenatjar en aquest sentit. També recordar que va ser durant molts decennis una peça clau de la Universitat Catalana d'Estiu, que animava la secció d'agricultura i que ha participat també a estrènyer lligams i vincles entre els professionals de l'agricultura de Catalunya Nord i de Catalunya Sud.
2: Doncs en aquest cas, i realment podrien dedicar-li un carrer una mica a qualsevol poble de Catalunya Nord, però
3: en qualsevol poble, però si calgués triar un poble, en triaria dos. Un seria en un poblet de, com a Costuja, per exemple, o la Manera, a l'Alba i Espí, o bé Sant Nazari, que és l'últim poble on va viure i on va ser també adjunt al batlle.
2: Doncs queda clara l'aposta de Llorenç Planes com a candidat a tenir un carrer a Catalunya Nord, també com a inventor d'aquest concepte Catalunya Nord, aquest nom d'aquest territori. Ens ha estat defensant el Pere Manzanares, moltes gràcies per atendre'ns.
4: Ràdio Arrels, a Morellàs, 88.2.

1926-2026. 100 anys després, recordem els fets de Prats de Molló i la figura de Francesc Macià. En companyia de Lluís Puig, director de la Casa Macià.

0: 1926-2026 són els 100 anys dels fets de Presa Mollo. Per això des de Radio Arrels hem volgut parlar d'aquests fets importants per a la història de Catalunya i el nostre convidat durant aquesta sèrie serà i és en Lluís Puig, Lluís Puig, que és director de la Casa Macià i exconseller de la Generalitat de Catalunya. Lluís Puig, bon dia.
1: Molt bon dia.
0: Lluís, parlem d'aquests fets de Prats de Molló, però potser abans de tot cal presentar qui és el senyor Francesc Macià.
1: El personatge que va generar tot un mite, fins que va sent anomenat popularment l'avi.
0: Sí.
1: Però tothom era conegut com l'avi.
0: Sí, però ha estat jove aquest avi.
1: Sí, ho va ser-ho. Mira, en Francesc Macià era el segon de 7 fills. Tenia, per tant, uns quants germans i germanes, i era fill d'en Joan Macià i de Maria Lluçà. I en Macià va néixer un 21 de setembre del 1859. Ja fa força temps d'això, eh? El seu pare es dedicava, la família, per tant, es dedicaven al comerç d'oli, a les Borges Blanques.
0: Sí, allà és bastant normal, no?
1: Exactament, bona terra per l'oli. I és un negoci que va gestionar el pare de Francesc Macià fins poc abans de que morís, eh? Però poc abans de que morís, Macià, quan tenia 16 anys, ingressa a l'Acadèmia Militar Espanyola, a Guadalajara, no de Mèxic, d'Espanya.
0: Sí.
1: I, per tant, entra en el cos d'enginyers, que ell es forma, evidentment, fa la carrera i acaba sent un gran enginyer. Dins de l'exèrcit, ell va demanar per anar a Cuba. No sabem què hi tenia, o quin desig hi tenia.
0: Potser hi havia una mena de moda, no?, de Cuba en Catalunya.
1: Segurament,
0: en aquest moment.
1: Però en tot cas no li van enviar mai. No va tenir aquesta sort. El van destinar a Barcelona, a Madrid, a Sevilla. En fi, va anar passant per diferents llocs. Tot i que va començar com a telegrafista, va arribar fins a capità. Capità, un oficial de l'exèrcit espanyol, que ell va posicionar-se per modernitzar l'exèrcit.
0: Sí.
1: Era, diguem-ne, un xic progressista. Cal dir per això que l'any 1887 el destinen a Lleida, i allà és on coneix la que després seria la seva esposa, Eugènia Lamarca, filla d'una família noble, rica, lleidatana. Amb Eugènia Lamarca, per tant, es casen i arriben a tenir 3 fills, el Joan, la Josefina i la Maria. I en aquest període és quan en Francesc Macià passa de capità a arribar a ser tinent coronel.
0: És a dir que puja...
1: Va pujant. Tenia una brillant carrera dins de l'exèrcit espanyol.
0: Sí.
1: Cal fer una menció a l'aspecte d'enginyer de Macià, que combinava amb la seva activitat militar. Per què? Doncs perquè va fer importantíssimes obres civils. Ja comença el 1894 a la seva ciutat, Vilanova i la Geltrú, on va néixer. Li encarreguen el projecte de fer el clavegram integral. Va començar per aquí. Ell ja tenia una visió innovadora de totes les tècniques d'enginyeria, i això va fer que el 1893 va adquirir els drets d'explotació d'una patent que era el formigó armat. Era una patent d'un senyor francès que es deia Joseph Mounier. Ell va veure que aquest invent d'aquesta patent d'en Josep Mounier era importantíssim per fer obres, i per tant va fer la primera construcció que es coneix a tot Espanya amb aquest nou material, que va ser un dipòsit d'abastament d'aigua 1.000 metres cúbics a Puigverd de Lleida, un poble lleidatà.
0: L'utilització d'aquest formigó armat era gairebé revolucionari, era innovador.
1: Era tecnologia punta, el que diríem ara, en definitiva, no? Amb aquests materials i amb aquests coneixements fa l'aixecament topogràfic del plànol de Lleida. Després fa tot el projecte d'instal·lació del sistema de telegrafia òptica a la Seu d'Urgell. El 89 fa la construcció del pavelló d'oficials a la caserna de la Seu d'Urgell, i també pren part en el projecte de construcció de la carretera de Sort a Esterri d'Àneu. L'any següent fa el projecte per fortificar Tortosa i també Castellciutat, al costat de la Seu d'Urgell. Així va fent fins que arriba a defensar el ferrocarril del Noguera Pallaresa, i el 95 continua la seva activitat fent el projecte de la carretera de la Seu d'Urgell a Andorra. Imagineu-vos.
0: Sí.
1: Si era compatible fer bona feina amb exercir les seves funcions de militar, eh?
0: Sí, sí. És un militar bastidor, constructor.
1: Exactament. On comença el seu problema? El seu problema. Què passa a la història perquè en Macià arribi a deixar l'exèrcit? Doncs passa que el 25 de novembre... Potser ho estem fent molt avorrit de dates, eh? Però
0: no, cal, però cal fer aquesta història.
1: Sí, sí. El 25 de novembre del 1905, uns militars espanyols fan un atemptat contra el que es deia el setmanari Cucut, una revista, un setmanari Cucut, que era un clau d'humor, el que ara seria qualsevol còmic.
0: Sarcàstic,
1: etc. No? I destrossen la redacció de la revista, on també hi havia un altre diari que es deia La Veu de Catalunya. Aquest atemptat que fan els militars espanyols es coneix en la història com els fets del Cucut. Què fa el govern? Com ara... crea una llei de jurisdiccions de repressió dels delictes contra la pàtria i contra l'exèrcit.
0: Cent anys dels fets de Presumulló. En Lluís Puig era el primer capítol.
2: Radio Arrels. Em veig 93.1.

0: Escolteu Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: El disc de la setmana. Amb Paula Escudero.
3: Escolteu el disc de la setmana i aquests dies presentem el treball de la mallorquina Miquela Lladó. Miquela, tu vas començar la música als 19 anys i ara tens més de 50 anys de carrera musical. Durant aquesta carrera has fet moltes col·laboracions, ens deies abans que havies conegut en Serrat, que havies cantat amb Lluís Llach també, i també has cantat en diferents formacions. Ens en pots parlar una mica més en detall de tot això?
4: Sí, mira, després de ser cantautora, això va coincidir, diguéssim, en que ja els meus tres fills ja no eren criatures i ja tenia com a més llibertat de moviments. I vaig anar per aprendre de ballar el ball típic de Mallorca, que es diu Ball de Bot. I el Ball de Bot es fan jotes i boleros i fandangos i mateixes. I allà on jo vaig anar a aprendre de ballar, que és una escola, que ha estat una meravella per difondre tot aquest element de la nostra cultura popular. El director va dir, però si tu ets una mica l'inhalador i jo te conec i tu cantes. I en aquell moment, en aquella escola, tenien uns músics que els feia falta una cantadora. I ja me van agafar de cantadora. I amb aquesta escola de música i danses vaig estar amb ells un bon grapat d'anys fent música per ballar, hi havia un grup de ball preciós, i van fer viatges per tot el món.

0: I va ser molt, molt interessant. Però el més important va ser que vaig conèixer uns músics allà que nosaltres pensàvem que el que realment era important era recuperar el ball obert, el ball que es feia quan hi havia festes en els pobles, i que la gent no s'ha de vestir amb els trajes de pagès i de pagesa, i nosaltres no vàrem fundar el grup que es deia, que es diu perquè encara està en marxa, Música Nostra. I en Música Nostra hem fet un... Tots aquests, ara ja fa 45 anys que estem en marxa, en Música Nostra. I ara justament estem a punt de treure un altre disc, que ja seran 12, i estem molt contents perquè hem ajudat molt a recuperar aquest element de la cultura popular, que és que la gent balli a les places amb ball obert, i és magnífic veure les ballades perquè la gent s'apunta i s'ho passa molt bé. També vàrem fer un altre grup que es deia Ciurell Elèctric, que va ser una mica més, diguéssim, més electrificat, més, és a dir, música d'arrel, però més tirant més a pop i a rock, si vols, i a blues. El que passa que, clar, és difícil mantenir tants grups. Altres elements molt importants de la meva vida ha estat formar part del grup de la Rosa Saragossa, que també fent música de les tres cultures, la jueva, la cristiana i la musulmana, i hem fet concerts meravellosos per tot arreu del món. I Anna Maria Lafitte, també el Salsia, també vàrem fer una feina molt guapa de música antiga. I bé, i aquí estic.
1: I la música d'arrel a les illes és un estil musical que és molt present al dia d'avui?
0: Extraordinàriament present. És a dir, si tu ara vens a una festa de qualsevol poble, sempre hi ha un dia dedicat a una ballada oberta, i si en un principi te dic, quan varen començar molt a la primeria, hi havia 4 o 5 parelles que ballaven, ara hi ha, ja que te diré, 300, 400, 500 persones ballant ball de bot, així, vestits normals i passant-ho molt bé, superbé, okay. De meravella.
1: Llavors, tu fas part, has fet i fas encara part d'aquest projecte de recuperació d'aquestes músiques d'arrels i d'aquests balls tradicionals, doncs.
0: Sí. El que passa que la nostra idea, que pensam que la música és un element viu. Aleshores, si és un element viu, ha de créixer, ha d'evolucionar i ha de ser assequible per totes les generacions que conviuen a una mateixa època. Aleshores, és molt important fer temes nous, no quedar-te sempre ballant i cantant les mateixes cançons. Per tant, tenim un repertori molt extens de temes que hem fet nosaltres mateixos i que la gent ja els ha assumit i la gent els ha fet seus. I és una cosa molt, molt guapa i molt gratificant veure que quan tu estàs cantant damunt d'un escenari i la gent balla, la gent en el mateix temps que balla canta aquestes cançons que tu has fet. És magnífic.
1: I justament fent créixer aquest repertori musical de la música d'arrel mallorquina, has fet aquesta Jota Llevantina, de la qual parlarem ara. És una cançó empoderadora que parla, potser podríem dir, d'un amor tòxic, i també és una música molt festiva. Ens en parles, sí, una miqueta més?
0: Sí, és que, clar, no, el que no pot ser és que te passis tota sa vida fent cançons, per molt folklòriques que siguin, parlant d'un temps que ja no existeix, perquè un temps ses cançons i ses gloses parlaven de moltes coses i tradicions d'una vida que ja no és actual. I se parlen d'uns amors impossibles, d'unes repressions, per donar de l'època, de les feines del camp, i ara d'avui en dia no pots parlar ni de segar, ni de llaurar, ni d'anar a coir figues, ni tot això. Aleshores, crec que igualment ara has de tractar temes que siguin actuals i que agradin, i que se sent, que la gent se pugui sentir identificada amb aquelles coses que tu cantes. I això és. I se fot aquesta... Jo crec que, bueno, vaig fer una estrofa que m'agrada molt, que és... Adéu, no m'esperis avui en el llit, que me'n vaig de festa per tota la nit.
1: I dins d'aquesta jota també cantes. Heu de saber que el meu cant és com obrir una finestra, les penes surten volant i es vesteixen de festa.
0: Exacte.
1: Les cançons tenen aquest poder, no?, de transformar una mica les penes en una cosa bonica i fins i tot festiva.
0: Sí. Jo sempre he pensat que quan una persona està trista, no li van bé les coses, té problemes, si per un moment té ocasió d'ajuntar-se amb gent que balla i que canta, aleshores tot millora i te sents acompanyat, hi ha una empatia entre tota la gent i és magnífic. És una de les coses que més poden ajudar-te a superar mals moments.
1: Doncs va, què et sembla si escoltem aquesta jota llevantina?
0: Molt bé, gràcies.
1: Doncs va.

0: Acabeu de sentir Jota Llevantina de la cantant de Mallorca, Miquela Lladó. Escoltàveu el disc de la setmana a Ràdio Arrels i ens podeu sentir demà a la mateixa hora per continuar descobrint aquesta artista.
1: Ràdio Arrels, a Prada, 95.5.

0: Vinc.
1: Ah,
2: digues.
1: Et volia fer una pregunta.
2: Sí?
1: Tu em podries dir quantes vegades has estat enamorat?
2: Enamorat? Ui, això és molt difícil. Enamorat. Carai. Pot explicar algú el gust d'un petó? No, no, no. Si uns llavis prop de tu exhalen dolçó, ho entens molt millor.

si a la casa d'un company vas a passar batllada. Per xerrar del temps que fa o del teu mal de cap. No te descuidis de dur amb tu mils abraçada. Que del fum del teu tabac o el vi que treus del sac tinguin olors de vida. Que del fum del teu tabac

anys de vos conèixer. Sobre i en aquell moment, quin fort el sentiment. Quin goig de vos conèixer. Yam la la la, yam la la la, yam la la la. Si la vida va com va, més ja apuntes una alba. I de la meva finestra us estic esperant. Tinc allò que no sé què, que sembla l'esperança. Convençut que tots vindran.

perquè en tenim ganes. Ja la la la, ja la la la, ja la la la. Si a la casa d'un company vas a passar batllà per xerrar del temps que fa o del teu mal de cap, no te descuidis de dur amb tu mil abraçades, que del fum del teu tabac o el vi que treus del sac tinguin olor de vida. Que del fum del teu tabac o el vi que treus del sac

0: Jo s'ha aixecat un amunt del Canigó.
1: Del Canigó.
0: Un ben companyes, venguem al porró.
1: Al porró.
0: Vinya, sol, rubí, que maca és la vida aquí.
1: La vida aquí.
0: Aquesta cançó els hi cantarem.
1: Els hi cantarem
0: en aquesta llengua que tant estimem.

0: Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: Una llegenda. Avantguardista en el temps. Incestuosa. Deixeble del passat. Honesta. Paraula feta. Còncava i cega. Una obsessió a la penombra. No impertinent. Tan sols filla de l'honestetat, difícil d'entendre, aritmèticament perfecta, solitud. Aquí teniu l'esperit,

0: Rosselló, Vallespí, Conflent, Cerdanya, Capcí i Fenolleda.
1: Ràdio Arrels.
0: Ràdio Arrels.

0: Ràdio Arrels. Ara Inés, 88.2.
1: Escolteu Ràdio Arrels.
2: Sant Genís de Fontanes, 95.
1: D'una noia que...